els senyors ministres de Madrid van decidir, per reial decret, que el tabac de pota quedava prohibit. L'amo Bernat ben decidit. Ell, que gran fumador era, va trobar cada cop que manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell, que era dels bons fumadors. Senyores i senyors, al·lots i al·lotes, tenim el plaer d'oferir-vos aquesta cançó, el tabac de pota.

Quan surt el sol, sa vida ja en canvia. Només me puc trobar-me la nit. Som un estrany

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta a mallar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or allà molt lluny se desferra com un núvol, una terra qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Migjorn, a pesar de no tenir ajuntament, era un poble amb una personalitat molt definida. No sé com t'ho explicaria, però el Migjorn tenia el seu color, per dir-ho de qualque manera. No? Ens definíem de la resta. És una gent constant, molt unida quan hi ha qualque cosa que perquè lluitar, i una gent noble, diria jo, encara que quan s'enfada es pot de cuidar. Sí. Però no hi ha dubte que Migjorn tenia la seva personalitat abans de no tenir juntament. Sí. Tal vegada ara estigui més diluït perquè ha vingut molta gent de fora i ara ja no és tan peculiar com era abans. Ara està més mesclada la cosa. Llavors, Migjorn tenia el seu caràcter, no hi ha dubte. El caràcter migjorner, sí. Ha existit, existeix.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Podríem parlar de nou de la colonització que hem viscut durant més de 300 anys. Rubianes, digue'ls-hi-ho.
2: A mi la unidad de España me suda la polla por delante.
1: Però nosaltres també colonitzem, excloem o abusem del nostre poder com a persones blanques? La resposta és sí.
3: Molts cops ens autodominem com un poble solidari. Fem referència al nostre agermanament amb el Sàhara, Kurdistan o Palestina. Abanderem la solidaritat internacional dels brigadistes quan necessitàvem ajuda davant l'amenaça feixista o quan d'altres n'han necessitat i hem baixat en massa el País Valencià a treure fang. Fardem de l'increïble i viu moviment associacionista i d'entitats que han teixit una xarxa forta i de suport mutu. O, si som més convergents associates, parlem de la Marató de Catalunya, com l'acte de solidaritat de l'any on posar-hi 10 aurillos per sentir-nos solidaris.
4: És gravíssim!
3: No ens malinterpreteu, no creiem que estiguin malament en si mateixos actes com els de la Marató, però és un fet que si la riquesa del món es fos repartida de forma justa,

0: Molt probablement no serien necessaris aquest tipus d'esdeveniments tan espectaculars.
1: Però tots sabem que la contradicció i l'hipocresia també forma part de nosaltres. I sense desmereixer totes les gestes increïbles que hem fet i creat com a nació, cal que posem focus en alguns aspectes als quals hauríem d'aprendre, reflexionar i reparar. Avui, parlant de fronteres en l'àmbit cultural, volem posar sobre la taula reflexions sobre qui deixem fora de la nostra cultura. I ens volem fotre canya nosaltres mateixos com a blanquets que hem d'adquirir més perspectiva antiracista i deixar d'idealitzar les habaneres, que, bueno, que molen, però alhora no.
0: Ja, bueno, i de fet, sobretot després de conèixer les últimes notícies sobre l'autor del meu avi, que dona una mica de mal rotllet. Però bé, no entrarem en això ara, no?
1: No, vinga, tirem. El que ens diu la diputada catalana Najat és això.
2: Han sigut moltes vegades, però com tens tan interioritzat que forma part de la teva vida, ho normalitzes. Jo no dic que Catalunya és un país racista, però sí que negar que existeix el racisme seria hipòcrita.
1: I és que innegablement hem sigut educades en una cultura que té el racisme immers. I dades com l'informe anual Invisibles de les companyes de Sos Racisme ens mostren que hem de reflexionar i ens hem de responsabilitzar més sobre aquesta temàtica que hem deixat bastant de banda.
0: De fet, l'informe ens dona dades tan escandaloses com que el 23,8% dels casos de discriminació racista a Catalunya es donen l'accés a drets socials. O que també els discursos d'odi han augmentat en un 100% i que la majoria han sigut difusos per polítics i mitjans de comunicació. També que el 61% de situacions de racisme no s'arriben a denunciar. I és que el racisme es troba en tots els àmbits. L'educació, la salut, l'habitatge o els serveis socials i, òbviament, també en l'àmbit cultural.
3: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: de Don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
1: Ara em diràs, porcarola, quin és el teu menjar?
0: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
1: Ara em diràs, porcarola,

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Verb Records.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot el dia.
0: Com estem?
1: I alegria.
2: Vinga, una nova secció per aprendre aquí entre tots.
1: A mi sempre no va xerrar bé.
0: Exacte. Un pot, de, un pot de llengua.
1: Ja.
2: Jo cada vegada m'ho pens més, el que dic.
0: No, no hi pensis.
2: No hi pensis?
0: No.
1: No te cancel·lin.
0: El problema el tenim més per no ratllar tant que no perdó que dèiem. Tenim més problemes perquè no emprem la nostra llengua, pues, que la podríem emprar i no la fem servir.
1: En si s'ha dit, no emprem la nostra llengua, pues, on la podríem emprar. Ja vosaltres penseu el que...
0: Jo he pensat
1: una cosa
0: que,
1: i ja cada que pensi el que vulgui.
0: Que aquí, bueno, la situació en què vivim fa que canviem o que molta gent canviï de llengua en situacions en què no fa falta canviar.
3: Ah.
0: Ostres.
3: És que no fa falta canviar.
2: No és que no faci falta.
0: Viure 100% en català és gairebé impossible aquí. Però podem xerrar molt més del que xerram. I això és el que volia.
2: Bueno, que no eres tema, no, però?
0: No, jo ho volia ratllar, però sí que volia xerrar també del castellà, perquè resulta que com que castellà es presenta aquí a la nostra vida, és un fet, és una evidència, el agafarem avui de referència perquè sempre hi ha paraules que sempre mos embuam. I normalment quan hi ha una paraula en què mos equivocam, i doncs resulta que és perquè en castellà funciona diferent que en català. I això m'ho genera una confusió, un dubte, i llavors m'ho equivocam.
2: Ja la mermada.
0: Per exemple, una paraula que ho té tot és avantatge.
1: Avantatge.
0: Clar,
1: avantatge.
0: Avantatge és una paraula que...
2: Amb TX, no? Avantatge.
0: Que és masculina.
1: És
0: una paraula que és masculina.
2: Avantatges.
0: Avantatge.
2: Avantatges.
1: Quines avantatges fiscals?
2: Avantatges fiscals m'adonen una casa amb unes avantatges que flipes.
1: La piscina.
0: És possible que algú et parli que té un avantatge. Un avantatge, això ho podeu haver sentit en algun lloc. Però no, és masculí, és un i comença amb A.
1: Avantatge.
0: I s'escriu en tres As. A, van, ta, TGE. D'acord.
1: Avantatge.
0: Avantatge.
1: Un avantatge.
0: D'acord. I aquí està ple de gent que ho escriu, això, o sense A davant, o amb una E darrere, sí. El que sigui. Però això, aquesta ho té tot, perquè això, canvia, aquesta paraula mos canvia de gènere i mos canvia de vocal, no? En relació amb el castellà i amb el català. D'acord? I ara això, volia comentar primer unes paraules això, que mos canvien de gènere, unes paraules un poc trans, no? Per dir-ho de qualque manera.
1: Aquest xiste no m'ha atrevit. Aquest acudit i no m'ha atrevit. Ah? I sense voler volgut m'ha sortit un paregut.
0: Ja és que, clar...
1: El que ens hi sona tampoc el cancel·li. Tu vas així, pam-pam-pam, i ja està.
0: Sí, clar, no, jo som autònom.
1: Fota-li, tuitero.
0: Sí.
1: Vale.
2: Bueno.
0: No,
2: però... Paraules, hi ha paraules que són trans.
1: I ja està.
0: Clar, és a dir, no passa res.
2: Allà de
0: venir tot. El tema, jo som bastant partidari, a vegades, de dir les coses que s'han de dir, temes d'il·les amb respecte, sempre.
1: Efectivament, sí, efectivament.
2: És un traductor. És un corrector i traductor.
0: Sense faltar respecte a res.
1: És correcte.
0: Una altra paraula que mos canvia de gènere són els afores. No, és que anem a ses afores d'esport. No, a nets afores, masculina.
1: Mira, que està dit malament, jo.
0: D'acord?
2: A nets afores.
0: Sí, no,
2: nets afores.
1: Afores.
0: I aquesta paraula no té res a veure, però sempre me recorda rodalia. Com que en castellà els trens són de cercanies, què fas? Tradueixes per rodalies. I no, per ser rodalies de no sé on. No, singular. Per la rodalia de no sé on, del poble que vulguis. D'acord? A la rodalia de Mo, hi ha els instituts.
1: Vale.
0: O l'hospital. No?
2: Sona malament.
1: En els afores
2: si
1: de Mo.
2: Si penses bé...
0: En els afores i a la rodalia.
1: Hola, tio.
0: D'acord?
2: Rodalia et sona fatal.
3: Sí, tio.
0: Sona tren.
2: Si penses bé.
0: Jo me sona tren.
1: Clar, sona tren.
3: Pròxima parada, Mataró.
2: Ding-dong.
0: Barcelona-Mataró va ser el primer tren de l'estat espanyol.
1: Ja està.
0: Sí, sí.
1: Amb els facts. Gràcies. A la vora.
0: Més paraules.
2: Gràcies per aquesta informació.
0: Més paraules que mos canvien el gènere. Que ara estem amb això. Tenim un deute, no una deuta. Un deute. I escrit amb B final. Sí, no en va. D'acord? Un deute. Igualment, un bacteri, no una bactèria, un bacteri.
1: Un bacteri, uau, com uau. El professor bacteri.
0: Exacte.
1: Hola. Mira.
2: Capítol 3 de la segona temporada
1: Hòstia.
2: De Bola de Drac apareix en Bacterius.
1: Què és en Bacterius?
2: Aquest que era un que no s'havia dutxat mai en la seva vida. Que
0: oh,
2: era un
0: sí, que lluita contra, sí, sí. Que lluita contra en Krilin i després contra... en Krilin diu... En Krilin diu... No, un Goku li diu a en Krilin... Krilin, que tu no tens nas.
2: Exacte.
0: I és quan en Krilin diu, hòstia, no tinc nas i per això guanya.
2: Digue'm...
4: Programa que mirat en el friquisme.
2: Escolta, digue'm que ho has mirat fa poc. Digue'm que ho has mirat fa poc, si no...
1: T'ho dic jo que no.
2: Espedestal que te té, ja no el veuré.
0: A veure...
2: No el veuré.
0: He vist, des de fa unes setmanes, Bola de Drac torna a ser a TV3.
1: Tu també.
0: Però aquest episodi no l'he vist.
2: Ostres.
0: N'he vist uns quants, ara, aquests dies.
2: S'arma d'en Bacterius, final, és...
4: Apets.
2: No. Bueno, sí, també, però també tens gargall, saps?
1: Hòstia, no me'n record gens d'aquest, eh?
2: No, i en Krilin...
0: Jo, desgargall no,
1: no me'n record.
2: Sí, té un gargall que li tira un gargall i l'esquiva, en Krilin, però...
1: No me'n record gens d'això.
2: Però és que li tira pudor amb els dits.
4: Atenció!
2: I al final, en Krilin el guanya, no t'ho perdis, amb un pet seu. Perquè ell s'aguanta la seva olor, però tampoc aguanta la dels altres, saps? I en Krilin el guanya amb un pet. Es baixa els calçons i li tira un pet a la cara.
4: I generació boomer, eh?
1: Total.
0: També, sí que vaig veure per Twitter l'altre dia un esqueix d'un combat en què hi havia una dona que anava ensenyant pitram i es contrincant se n'anava cap endarrere i guanyava així
2: sí.
0: Ella.
2: Ah, sí, sí, en Nam.
0: Exacte.
2: I en Nam, al final, va dir... L'he de... Com és que va dir...
1: Ai,
2: he de deixar de mirar-la, no vull mirar-la.
0: Sí, sí, va pensar en el seu poble, perquè en Nam és un personatge que és d'un poble de pobres i com que és el més fort, se'n va a les torneis dels arts marcials per guanyar.
1: Quina porqueria hi ha dins del seu cap, sí.
0: Perquè vol guanyar...
1: Perquè no són els Simpsons, tampoc.
0: Per poder-ho aigua. De fet, el Follet Tortuga li regala uns dipòsits d'aigua amb una càpsula de fullpoll, perquè...
4: Atenció!
0: Però bé,
1: per favor,
0: tornem... Jo sé que aquest tema és molt interessant. És més clar, que aquest tema és...
1: Que
0: les paraules transgènere. Però jo he vingut a xerrar de paraules que canvien de gènere i que canvien de vocals i aquestes coses.
1: Ai.
0: Però bé, un dia xerrant de Bola de Drac.
2: Bola de Drac té moltes coses bones i moltes coses dolentes, també. Eh? Ja en xerrarem.
1: Vinga, va.
0: Si ho posam en dubte, és un dubte. No una dubte.
1: Un dubte. Deute i un dubte.
0: I no ho agafarem com a costum, com a un costum.
2: Una.
0: Costum.
2: Un costum.
1: Eh? Hola.
0: Jo tinc un costum
1: Tinc el costum de fer...
0: Mirar Bola de Drac després de dinar, si no mira Simpsons.
1: Tinc el costum.
0: Tinc un costum. Aquest és.
1: Sí.
4: És perillós, perquè pot anar cap a temes que no...
1: Sí, clar, perquè ara ja estic obrint melons aquí.
0: No, que més tenim també un compte. En el banc tenim un compte bancari. Sí. No tenim una compte, d'acord? Si m'heu de fer un ingrés, feu mel en el meu compte.
1: Ostres, tu, el teu compte no.
2: L'examen de català clàssic era una frase diferenciant entre un compte i una compte.
0: Exacte,
2: no?
0: A veure...
1: Compte en femeniques.
0: No, avant. No.
2: No, un compte bancari,
0: avant,
2: no?
0: Tenim... Un compte bancari
1: sí.
0: O que s'escriu amb C-O-M-P-T-E. D'acord? Però després tenim un compte, per explicar en els fiets, que s'escriu C-O-N-T-E. I després tenim un títol nobiliari, com el senyor Lecchio, que s'escriu C-O-M-T-E. D'acord? I per tant hem de distingir els tres comptes. Exacte.
1: Compte Lecchio. Ningú sap que és el Compte Lecchio, només la gent que mira Bola de Drac. Vaja merda de referències de merda. El Compte Lecchio, no se'ls fotre l'interview dins el llit amb aquella i després la xorra enorme que tenia. I ja ho he dit, i ja està, ja puc mirar.
0: Perdona, va ser el primer matrimoni de Nana Obregón.
1: De Nana Obregón.
0: Bióloga.
1: Que estudiava els bacteris.
2: Sí, estudiava bacteris i va anar a parar amb el Compte Lecchio.
0: I bé...
2: Això és una secció sobre llengua.
1: Però estàvem una de Mònaco, com de l'Eca, també. No, el confonc. Ostres. Carolina de Mònaco era d'aquestes, no, també?
0: Uf,
1: sí,
0: no
1: ho sé. Bé, ja hi tornarà, ja hi tornarà. No mos liem ara amb això.
0: En Antònia de Gat, va estar també.
1: Antònia de Gat!
2: Hòstia, tu t'ha comprat sola?
1: No,
0: a veure, estem xerrant del cor de fa uns 25 anys o així. Clar, jo no sé què han passat aquests darrers anys.
1: Sí, però en el nostre pis d'estudiat, en Sisè i jo, que en Sisè i jo compartíem pis, hi havia qualque revista, hola, i arribava, però ja no sabés com. Era una festassa, com venia.
2: També...
1: Sí, mira que... No sé què, bé, és igual.
2: També s'ha de dir que antes, abans, la informació era... més minsa que avui en dia.
1: Efectivament.
2: Arribava, pràcticament tothom mirava les mateixes pel·lícules, mirava els mateixos dibuixos i t'enteraves dels mateixos famosos. I avui en dia ja, si vols seguir...
1: És mal de seguir, mal de
2: seguir. Sí, això és impossible.
1: Però és igual.
2: Seguim. No sé que seguim això.
0: Seguim. El resto, no. La resta. D'acord? La resta queda. D'acord? Paraules que en menjar... Els espinacs, d'acord? Els espinacs no són els espinacs. Igual que són els llegums. No són els llegums, d'acord? I per acabar, una que mos costa moltíssim, les postres, femenines postres. I plurals. He menjat unes postres boníssimes, però només n'has fet una o n'has fet quatre? No, unes, però plural. Encara que només sigui una.
1: Com els pijames.
4: Pijames, no?
0: Com els calçons. M'he posat els calçons. Quan te n'has posat, no? Me n'he posat uns.
1: A Ferrer diu unes pijames, a més dels pijames.
0: Ostres, aquesta no l'he sentit.
1: Sí, que... xerren un bofre... vaig a posar els pijames. Dic, què collons dius?
4: Se'n posen dos.
1: Home, se'n posen dos a
2: Ferreries. Un de Montsaltre.
1: Els ullers de Ferreries que mos diuen...
2: Ferreries...
0: Que mos enviïn un tuit i...
1: Un tuitet.
2: Ferreries és un poble que està...
4: Està una vall.
2: Està a la muntanya i allà tenen fred, posen dos pijames.
1: Com menys hi va, menys anaries.
0: I penseu que resplendor és femení. D'acord? Si hem de fer la pel·lícula, la traduirem per la resplendor.
1: Ostres.
4: La resplendor.
1: Ostres, la resplendor.
2: Gràcies, Sisè. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve. Bon dia.

0: Porcatjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Bones. Això és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
4: En aquest segon programa seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobre taula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contractus Tàrritic, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a seguir explicant s'improvisació i sa glosa des dels cossos i les experiències de ses dones improvisadores en el context públic de sa tradició oral.
5: Seguirem fent memòria amb sa col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
3: A la secció Glosim Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar-se amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
4: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Marta Rosler. Semiotics of the Kitchen. Què dius? Tu no penses.
1: Digues.
0: Ep. Montse.
1: Digues.
0: Que me sents?
1: Sí.
0: Que sou a Sant Lluís? Que t'anava a dir? Que avui farem sol i aigua aquest.
1: Vale.
0: I...
1: No, bueno, ho fas ara o ja ho faràs?
0: No, d'aquí una estona.

0: Balé, de gafatxalla, gafatxalla,
1: Sì.
0: i poses un po' d'oli, i poses sai pelat, i l'olor tres, que vulguis, vale?
1: Vale.
0: I quan vegis que no, no, bueno, no importa que torni marró, perquè això no seria bo,
1: Vale,
0: vale?
1: d'acord, sì.
0: I tires el tomàtic, la ceba i el pebre, però tant, molt petit, oi?
1: Vale.

saps què? Vaig anar a Madrid fa un parell de mesos, un mes, ja no me'n recordo, el temps no té gaire sentit. Però vaig anar al Reina Sofia, vale? No hi havia estat mai. Immens, un edifici preciós. Un cafenet, un desastre. Però vaig sortir en un pati que hi ha, allà, com una zona central. I en el mig, aquí hi havia una escultura, i aquesta escultura era mòbil. I el fet que fos mòbil la convertia en una escultura sonora. Però què passa? Que estava feta de metall, i el metall estava un poc rovellat en les zones articulades. Llavors, això, el vent ho anava movent, i fotia un soroll meravellós.

行。

0: sonora.
1: Aquesta escultura era de cop i volta una escultura sonora, encara que no hagués sigut concebuda com una escultura sonora. Sí, no sé si és que no ho van tenir en compte, que es rovellaria, si és que encara estava pendent de manteniment, però va ser una passada. Jo m'he quedat, clar, l'escultura en si, sincerament, no era gaire cosa. Però el so era brutal.
0: Era més interessant el so.
1: Era molt més interessant el so que l'escultura.
0: L'escultura. Clar, aquí en aquest cas, clar, potser no hi ha hagut un pensament a priori, no?, sobre el so.
1: Importa això?
0: No, jo trobo que no.
1: A vegades importa, però a vegades no importa, no? Perquè, per exemple...
0: El que passa que, bueno, però fins... A vegades importa i a vegades no, sí. Sempre depèn un poquet del que s'estigui buscant, no? També. A vegades... Ara, jo crec que l'art sonor, tant si és a priori com si no, me sembla la base d'això me sembla que és el so i com es treballa el so aquest. Encara que sigui d'una manera potser aleatòria.
1: Jo el que penso és que és això, com a més fa un moment, no? El so està sempre present, no existeix el silenci.
0: Això ja ho va demostrar John Cage.
1: John Cage, què va fer John Cage?

0: Amb compositors.
1: Així està bé, així?
0: Sí, està beníssim.
1: Bé.
0: Són els primers compositors que comença a dir ep, perquè no podem incloure tots els sons en una composició musical.
1: Clar, perquè no m'ha dit que la música classifica, no? I diu, això val, això no val.
0: Exacte.
1: Potser aquesta és la diferència important entre la sonora i la música, que l'altre dia no sabíem trobar una resposta.
0: Exacte. Per això sí.
1: L'art sonora és inclusiu amb els sons.
0: L'art sonora és inclusiu amb els sons.

0: Ay, sí, que lo afecte, sí. Gracias.
1: Que se nos corte. ¿Tienes dos?
0: Sí, creo que sí. Sí, sí, porque vayas por un poco de gustante. Un poco, es que no.
1: Con masa que se nos repete.
0: Es que se nos repete.
1: Repete.
0: Y... l'accident és important.
1: Petits. Petits accidents feliços.
2: Si un cas ho fas en el mínim, perquè a vegades el tomàtic queda ferrat avall, sollo, vale?
0: Vale.
2: I tires l'aigua i ja està.
3: No sé, jo a vegades pintant o dibuixant, el renou que fa la fricció

0: Y que pot estar, hi posa't sal.
1: A salvar o després?
2: No, després.
3: Vale.
0: I ja ho sé, jo a vegades tinc una hora, una hora o no tant,

0: Timó, no li poses?
1: Timó?
0: Farigola.
1: Farigola. Tem.
0: Tem. Timó potser de València.
1: Crec que no. Un julivert. No passa que no teníem. La mare que a vegades hi posa espàrrecs, també.
0: Els de primavera.
1: Mm. Queda prou bo. Mm. M'agrada més sobre a la pell, els espàrrecs.
0: Es cou amb tot o es posa a sobre?
1: No es posa a sobre, sí.

0: Ràdio Far amb el Dia Mundial de la Ràdio. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Bueno, pues qué anècdota guapa que he tingut a partir de participar en Ràdio Far. A part d'òbviament pues, la part d'aquest retorn dels màners i de retorn també de fil de ferro, de que a partir de l'entrevista que els hi vaig fer s'engresquessin a tornar a partir, i això sempre serà molt, molt xulo i un dels orgulls més guais de fer el programa de vaquetes. També hi ha hagut alguna divertida, certa entrevista, pues, cert grup pues, que estaven picats entre ells, i un dels membres pues, va dir la seva història i un altre membre pues, me va escriure un mail quilomètric on me rebatia tot i me deia que són els dos, que si tal, que si tu ets un mal periodista, que si tu tal, bé. Res, no passa res, vull dir que es mantingui son animat, no fa falta dir qui són, però vaig riure molt amb aquest mail. La veritat és que van fotre uns bons riures la gent de Ràdio Far amb aquestes coses, aquestes barades entre grups que es veu que anys després encara seguien. Però bueno, coses tonterietes gracioses i coses molt polides hem tingut amb maquetes, amb Ràdio Far, perquè ja ara també, i amb altres programes que han participat. I res, visca la ràdio, visca Ràdio Far, i escoltar Ràdio Far, que sereu millors persones. Vinga, vamos!

rotonda de Ciutadella s'han anat a festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: diu la cançó popular que els brotets d'amor de tendre estan estona a florir. I és que, efectivament, aquesta planta no ho sol fer fins a entrar l'estiu. Quan arriben els aires de Sant Joan, la podem veure ornamentada de flors blanques, fulles lluentes i una olor exquisida. Si us diuen que vingueu al març a veure la flor de la murta, us estaran enganyant.
1: Època de muda. Capítol 25. Brots de valor.

Plantegem-ho ara al revés. Si al mes de març es ve a rodar a Menorca un anunci per mostrar l'ambient de l'estiu, en realitat ens exposaran una faula, una ficció, un miratge. A les platges hi haurà poca gent, és clar, perquè al març hi ha poca gent a les platges. Però aquest no serà el paisatge que els visitants trobaran a l'estiu. La murta no és una planta qualsevol. Els humans ens hi han fixat històricament. Els grecs i els romans la consagraven a la seva deessa de la bellesa i l'amor. Ha format part de llegendes, de la gastronomia, de la medicina, de la indústria i dels conjurs. Pot ser que floreixi tard, però ha tingut altres propietats que s'han sabut valorar de manera indiscutible. Menorca també es va adscriure més tard al fenomen turístic. I la seva incorporació ha estat més lenta. Alguns reneguen cada setmana de les dificultats que determinades activitats i projectes tenen per implantar-se en aquesta illa. Agiten la bandera de la prosperitat econòmica i de la competitivitat i demanen eliminar els límits. Però el valor de l'illa rau precisament en el contrari. Tornem a l'anunci de l'estiu. La cosa a destacar no és tant que la publicitat menteixi. Això ho fa una gran part del màrqueting. El que crida l'atenció són els reclams que s'usen, les imatges que formen part de l'espot, l'ambient que s'empra per acompanyar el producte que es vol vendre. Per què es ve a rodar un anunci d'estiu al mes de març? Perquè tenen més valor les platges buides que les atapeïdes. Per què els protagonistes van a nedar a una platja verge? Perquè té més valor social una platja natural que una d'urbanitzada? Per què van per camins i carreteres on no es veuen altres vehicles? Perquè la massificació no ajuda a la promoció. Mirem els anuncis de les fires turístiques. Cap hotel, cap carretera, cap torre elèctrica. Al final, el món econòmic usa aquells valors que s'han aconseguit conservar. Aquelles coses que, amb esforç de la ciutadania organitzada, s'han pogut preservar. Precisament perquè s'han pogut posar límits. Allò que hem limitat és el que més valor ens aporta. Anys enrere, quan una part de la gent vivia encara en l'àmbit rural, trobar-se amb la persona estimada no era tan fàcil. Per això es procurava incrementar el valor de l'encontre aportant algunes plantes en flor. Sense més recursos, calia aprofitar la floració itinerant que brindava la natura. En el lloc que jo habitava no hi havia cap ramell, sinó flor de tamarell, per sota n'enviava. El protagonista de l'inici de l'escrit tenia l'ull posat sobre una magnífica planta de murta, lluenta i olorosa. Cada setmana fiava albirar-la plena de flors i poder-ne agafar un brot per dur-lo a la trobada amorosa. Sempre havia d'esperar uns dies més. Però per això mateix era la planta més observada, identificada i estimada de tot.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I ens estiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat la paga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem una olla en el foc a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mor de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el torròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duies a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, l'aigua, la calç s'anava fonguent a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava a la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

La terrassa de ca nostra, un diumenge de matí, fa ratjoles a la brasa. M'enlluerna des de dalt, un i tancat l'altre petit,

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

Hem escoltat una cançó de Moix, del seu disc del 2008, Els Dos Sols. Lletra Ferits, un nou bloc de cantautors de Menorca, a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

era les 7 del matí del 6 de juliol de 1644. Les campanes de l'O a Rabat ho tocaven. Perquè en solla deslloc dues naus barbarisques entraren i 200 moros ben armats

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: La Lídia ha estat la primera dona que ha quedat campiona de Menorca individual absoluta, vull dir, una altra cosa que no havia passat mai. No havia, va estar a punt de passar amb Mònica Grau, que per desgràcia també van intentar doblar i no ha pogut, i que Mònica va ser una gran jugadora també. El que passa és que Mònica ha jugat pocs campionats individuals, no? Realment jo no sé, però molt pocs. Hi va haver un any que justament s'ho va jugar amb en David i en Cubas. I després una altra de sona és que no només en els campionats de Menorca, sinó en els campionats de Balears per categories, hi ha hagut anys que estan arrasat. Vull dir, una cosa que un campionat de Balears amb els mallorquins

0: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa pels boscos i camps

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dogfest. Unes peces úniques i artesanals

Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com. Hola, Ràdio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia i alegria, i seguim amb aquest cap de fibló, el programa de punk de renou de Menorca. I avui tenim dos convidats de molta, molta i extra qualitat. Tenim en Chechu i en Lluís, la padrina, que ens acompanyen des de Mallorca, però avui són a Menorca. En aquest exposició Hardcore 13, bones tardes.
1: Què tal, com anem? Bones tardes.
0: Com esteu?
2: Hola.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Bentornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionem amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, uh-huh. Que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

0: sa gàbia de cerimola. Perquè si la mous, els picarolets tot sonarà.
1: I sabeu què va passar? Idò, en Bernadet, que era tan valent, va trobar l'animalet verd.

I els gegants tornaren el cavall de les quatre forces a en Bernadet i ell va abraçar la flor del món i fugir amb ella. Va agafar l'espasa de Roldan i s'anima a la part i partien fora, deixant els gegants badant.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Consumeix.
1: A continuació, escoltam a Moix, una cançó del seu disc del 2008, Els Dos Sols.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: FaceTime amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i na Iraia. Benvinguts, gràcies per ser en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes i vosaltres també ens hi compten els oients que tenim podcast a la web, per xarxes, estem a Ràdio Far, estem per tot, i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar Ràdio Far, que posa música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per la ràdio on sigui. Jo no me'n recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema? Vam.
1: Però al final tracta de nosaltres, de pues, el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues, això, ganes de festa, platja, i... Sí, això.
0: Un tema estiuenc, sí.
1: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que en Joel toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a crear la vostra música? Hi ha qualsevol moment definitori així peliculero o no?
1: Individual o com a grup?
0: Individual, després anem a el grup.
1: Bé, doncs pues, al final això, pues, de petit comença amb la música, tal, després dius, hòstia, que a lo millor cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Després te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues, mira, quan dones compte estàs a un conservatori
0: estudiant trombó. Liant tots els capvespres allà, fent escales amunt i avall. I en el cas...
2: Jo, doncs pues, igual, que cantes així de petita... Uh-huh. La meva família sempre ha estat supermusical. O sigui... Hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per alguna més que pots aguinar el dos de nou. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que t'omple, te motiva i, pues, sí. Acabes a una banda.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, del Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, eh? En tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hi ha absències que canvien el rumb de la vida. Hi ha partides que ens obliguen a prendre decisions. I hi ha morts que ens recorden que estem vius i, sobretot, que cal viure. Hi ha cants que són memorables, encara que siguin el darrer. Comencem la mà de contes aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerra n'Andrea Oyamburu. I avui compartim una traducció lliure al català del conte El último canto, de Félix Albó. Filberto i Sacramento vivien en un poble que només tenia un carrer, 5 cases i un vell campanar sense campana. Malgrat ser un poble molt petit, tenia qualque cosa que el feia especial. I no era pas el grill ensinistrat de Don Benito, el mestre, ni tampoc sa bicicleta a vapor de Doña Eufràcia, la farmacèutica, i tampoc el gerani gegant de Nevaristo, ni el telescopi d'en Telésforo que passava els vespres en blanc mirant la lluna i les estrelles. Allò que diferenciava el poble estava en el corral de Filiberto i Sacramento. I no us ho creureu, però era... Exacte, el gall. I aquell no era un gall com els altres. I no perquè fos negre amb una ploma blanca en el pit, sinó perquè era l'únic gall cantaire del món. Tots els dies, de matinada, el gall d'en Filiberto i Sacramento pujava al campanar. I quan apuntava el sol, el saludava amb solemnitat, després mirava el poble, tancava els ulls i cantava...

Deien que s'entenia amb na Clotilde, una de ses gallines de Nevaristo. Expliquen també que es veien d'amagar tots els vespres de lluna plena. I qualque vespre més. I la vida transcorria tranquil·lament entre el cant del gai, l'olor del gerani gegant de Nevaristo, el frufru de la bicicleta d'Oña Eufràsia, el cri-cri del gri de Don Benito i les estrelles que des de dalt miraven en telèsforo cada vespre. I així va ser durant molts anys, tants que semblava que anava a ser així per sempre. Però la vida fa amb ses persones i els gais allò que li ve de gust. I el gai va anar fent-se gran i amb el passar dels anys va arribar a vell. I un vespre va tancar els ulls per dormir.

0: al campanar. Na Clotilde era al seu costat.
1: Es van recordar que darrerament el gai es cansava molt i van comprendre que volgués descansar i que volgués fer-ho per sempre. Van pensar en tots els matins que els havia despertat amb el seu cant i no van poder fer res més que agrair-li. El van ficar en una caixa de sabates, amb una molt guapa, i el van portar a enterrar al costat del formiguer. Però clar, la vida continua i ara el que havien de fer era trobar una altra manera de cridar el sol cada matí. I clar, i ningú coneixia cap altre gai cantaire. Així que van convocar un concurs de despertadors. El dimarts, abans de començar el dia, va pujar el primer concursant, una formiga. I de ben segur que va cantar de meravella, però és que ningú va arribar a sentir-la. El dimecres li va tocar el grill de Don Benito. En aquest se li va sentir bastant més, però tampoc va aconseguir despertar ningú. El dijous ho va intentar la vaca de Nevaristo, però les escales del campanar no estaven preparades per vaques i es va quedar completament embussada. I amb els seus mugits tothom va saltar del llit, però ho va passar fatal i fins que van poder alliberar-la i ja no va voler saber res més d'aquest ofici. El divendres, Don Benito va cantar ben fort i se'l va sentir beníssim. Però l'Ots ho va fer tan malament que el seu grill es va desmaiar. El gerani de l'Evaristo es va marcir. A la bici de Naufràcia se li va rebentar una roda i en el telescopi d'en Telesforo va quedar completament esquerdat. I va arribar el dissabte. I en Filiberto i Sacramento van portar 25 despertadors que havien comprat en un antiquari. Hi havia de tot tipus, amb música, de campana, de bufó, amb alarma... I van aconseguir despertar tot el poble, fins i tot veïns dels pobles del voltant. Però els pobles veïns van passar el dia amb els pèls de punta del susto que es van endur i van pensar que no volien sofrir aquell espanto. Així que només quedava provar la vella campana. Com l'endemà era diumenge, van decidir que esperarien a dilluns i que ja reunirien per pujar a la campana. Però quina va ser la sorpresa quan el diumenge al matí algú esperava l'alba en el campanar? Aquest algú era nou en l'ofici i estava un poc nerviós perquè era la seva primera vegada. Però quan el sol va apuntar en l'horitzó, li va somriure. Després va mirar el poble, va tancar els ulls i va cantar amb totes les seves forces. Els veïns es van despertar tot d'una i van sortir corrents a veure qui havia cantat. I en arribar al campanar van veure un gall amb una ploma blanca al pit que ja tancava el pic i mirava orgullós el formiguer on estava enterrat el primer gall cantaire i que coincidia amb què era el seu pare. El darrer cant de Pablo Albo i Miguel Ángel Díez.

tant enfora i tant a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A l'acostum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop. Oblidat a la constància d'una mateixa passió,

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma on espera el teu consol. Obligat a la condemna d'una mateixa presó,

Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvingudes a Ràdio Far. Estem amb el programa de Residents, on entrevistam artistes en residències a casa d'artistes. Avui tenim aquí en els estudis de Ràdio Far en Yorgos Petrou, que és un artista visual xipriota, la pràctica del qual abasta l'escultura, performance, fotografia, cinema, escriptura per fer intervencions artístiques en llocs de significat geogràfic, històric i mític. En Yorgos participa de la residència Illa, que és un projecte impulsat per Europa Creativa i el Goethe Institut, i la seva trajectòria professional es pot resumir en que es va formar en Belles Arts a Chelsea College of Art and Design de Londres, en fotografia a la Royal College of Art a Londres, i ha rebut beques de l'Arts Council England el 2023, 2022, 2020 i 2019. També ha estat premiat pel Cultural Service Ministry of Culture de Cyprus 2023, 2020 i 2018, així com per la Royal Docks London 2021. Com podeu veure, la seva trajectòria és extensa i, a més, des del 2011, els seus projectes s'han exposat en galeries i centres d'art d'arreu del món, com Grècia, Anglaterra, Austràlia, Xipre, Alemanya, Brasil i també les Illes Balears. Benvingut, Yorgos, welcome.
1: Thank you, hi.
0: Se m'ha oblidat dir que aquesta entrevista serà en anglès per les persones que mos esteu escoltant i començarem amb una pregunta molt genèrica. So, Yorgos, in general terms, which is the framework of your artistic practice?
2: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G, descobreix els artistes que han passat pel centre de creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
3: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
1: Dedicat a tots i cadascun dels animals que ho passen malament en aquest món, va per Voltros.
2: Tancat dins un...

sempre. Anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys. El nano deixava de ser una merda. I que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què us pretenem endinsar dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives. Sí. Ho fem, com sempre, des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons amb persones que ens han fet estimar aquesta música i que s'hi han apropat des de diferents perspectives. I aquestes perspectives poden ser, efectivament, molt diferents. Avui xerrarem de rock. No us heu equivocat de programa. Però és que ja sabeu que també les etiquetes a vegades mos costen. I la música d'arrel és allò que ens inspira, la música popular del poble. I avui per xerrar us acompanya segurament l'artista amb més projecció, no només ara, sinó també fa una bona partida d'anys. Tenim amb nosaltres en Cris Juanico. Bon dia, Cris.
1: Molt bon dia.
0: Perquè ja fa anys que rodes escenaris, platós, tot tipus d'esdeveniments, amb molts projectes en què has participat. De fet, ara fora del micro us estava xerrant de projectes que fas amb educació, escoltes per adolescents...
1: Sí, hi ha moltes tecles a tocar.
0: Al final hem d'acabar fent una mica de tot, sí. I arribar per tots els mitjans que trobem.
1: Sí, la veritat és que, bueno, no sé, ja ho sabeu segurament que vaig... començar fa molts anys amb es, ja t'ho diré, anteriorment havia estat amb es Cacas Power, també. Si teníem 16 o 17 anys ja feien cançons pròpies, i això era una mica el punt de partida. I fins a arribar ara, que han passat moltes coses per mi, moltes formacions,
0: molts de projectes,
1: moltes, sempre amb la música com a fons, i jo sempre una mica amb una... Saps allò darrere de l'ull, allò que mires i no... Sempre hi ha una clocadeta d'ull a la música d'arrel. Sempre l'hi he tingut. Sí.
0: En aquest programa, de fet, parlam de la música d'arrel i d'aquella que ens identifica com a menorquins, que forma part del repertori popular, que la gent canta i coneix, però que a vegades es fa difícil dir quina és la música menorquina, què és allò que ens identifica, perquè el repertori final es va conformant. De fet, el darrer capítol d'aquest programa Relats va venir a Maria Camps i amb ella xerraven de la dificultat d'aquesta vegades de fer etiquetes, no? I fins i tot ella ens estava explicant d'un projecte que té amb en Pere Arguimbau de fer música menorquina passant per Salí, que hi petjàs, i mentre pensàvem el repertori, la Maria va dir... és que si vens hi ha de ser. És repertori popular.
1: Probable.
0: Si vens és una cançó que em pots xerrar tu, que la vas fer, o bueno, com o vas
1: I era per mig.
0: Era per mig mentre es feies, una cançó de Ja t'ho diré, feta l'any 90 i pocs.
1: Va sorgir el 95, per tant...
0: Deu ser el 94.
1: Sí, por ahí.
0: Més o menys.
1: A lo millor és una mica abans, quan es va començar a coure, o es va gestar, de tota manera no va sortir fins al 95. Bueno, jo crec que hi ha una cosa que segurament seria esquit de la qüestió, i és què és la música popular? En quin moment la música passa a ser de domini públic? És a dir, en quin moment una cançó esdevé ja i fuig de les mans de qui ha estat l'autor, no? Una mica...
0: Clar, com a part d'autor i que has interpretat i que t'han reconegut a tu cantant si vens, segurament l'èxit definitiu és quan la gent comenci a deixar de saber qui és que cantava si
1: vens. Sí, quan se la fa seua, bàsicament, no? I quan segurament allò que també en xerràvem fa una estona, no? La fórmula no la tenim per fer èxits, entre cometes. És a dir, jo crec que la música popular té una particularitat, i és que com... O sigui, jo considero música popular el que estem sentint també a xarxes, a ràdios, i és a dir, no és només de la transmissió
0: oral,
1: perquè això és antigament, avui en dia no, avui en dia hi ha una altra manera de comunicar-se, de fer arribar les coses, no? Però jo crec que hi ha un moment en què la música deixa de tenir, és a dir, aguantes pas dels temps, és a dir, és un hit encara que vagin passat 30, 40, 50 o 100 anys,
0: Efectivament.
1: Una mica, segurament per ses melodies, bàsicament, perquè potser ses temàtiques també, hi ha temàtiques, i ho sabem, de cançons recuperades de fa 70, 80, 100 o 120 anys, que es consideren ja cançons tradicionals o populars, que sa temàtica realment la canviaríem ja també, perquè s'ha d'anar a matar a qualcú perquè va ballar a sa plaça, és una mica...
0: És una mica heavy,
1: no? però, per tant, no és per sa lletra en si, o sí que mos produeix una mica de curiositat.
0: Van capaç. Què està dient aquesta història tan, tan dura, no?
1: Sí, jo crec que representa una actualitat en aquell moment, una història que segurament s'havia d'explicar, i ho van explicar. Per això, jo diria que aquesta manera de és noticiari una mica del que estava passant en la societat en aquell moment. Per això jo també hi és, o sigui, jo no és que ho hagi estudiat, però sí que me n'he assabentat. I això passa amb la música popular o folklòrica dels Estats Units a partir de l'esclavatge, a partir de que moltes persones de l'Àfrica són esclavitzades i se'ls enduen a Estats Units, i allà passa...
0: Les plantacions aquelles de cotó...
1: Però que, és a dir, de plantació a plantació sempre hi ha una persona, hi ha un trobador, un trobador que explica històries. Allà eren aquests i ho feien i s'acompanyava allò d'una gerra de vidre molt grossa, i feien renou i cantaven aquella història amb una melodia repetitiva que explica històries. No sé, que aquí tenim un glosat que també explica el mateix.
0: Allò era el que identificaves col·lectiu, de persones que en aquell moment eren o bé esclaus o eren les que estaven subjugades en el poder. Llavors això crea comunió, no? D'una forma diferent, com la nostra música tradicional a les nostres contrades es transmet, però el sentit no deixa de ser el mateix, no?
1: Sí.
0: Pertinença a una comunitat a través de ses cançons, de ses històries.
1: I passa a Europa, també. És a dir, ara tornem a xerrar de música popular. La dama de Mallorca, la dama de París, la dama d'Aragó, la dama de Beirut.
0: Ens estem trobant la mateixa història amb diferents noms.
1: I encara n'hi ha una altra. La dama de... No sé si és de quina ciutat asiàtica, que hi ha una versió amb no sé quin idioma, és a dir, tu podria cercar i te trobaria, on la melodia i la història és molt similar...
0: Són pràcticament les mateixes a la dama de Rú.
1: I estem xerrant de... Ni Marco Polo hi va arribar. Vull dir, clar...
0: Les històries viatgen.
1: Les històries viatgen. Són comunes i sí, creen comunitats.
0: Però clar, és cert que hi ha un moment de la història, a partir dels anys 40, 50, segurament, la irrupció de la transmissió de la cultura de massa, no? A través de la indústria discogràfica, la radiodifusió, fa que això agafi una dimensió nova, no?
1: Sí.
0: I, clar, les músiques que havien estat populars a través d'aquest boca-orea queden una mica amagades, no? en favor d'aquests nous estils que arriben, no? Per tant, un dels reptes també és de fer que la música popular que s'havia transmès aquí també aprofiti tots aquests canals i vegi conjuntament d'aquesta història universal, que al final ho és.
1: Sí, jo, hi ha una cosa que també que és molt important, que és la industrialització de la societat, és a dir... sobretot ho veiem i està estudiat en els Estats Units, bàsicament. O sigui, aquestes persones racialitzades que canten històries que se'n diu blues, se'n diu gospel i se'n diu tots aquests estils. Hi ha un moment que això, la industrialització fa que les ciutats vagin creixent molt, i aquesta música de les ciutats es transforma.
0: Clar.
1: I es transforma d'una manera molt més...
0: Més lliure.
1: Molt més lliure, més ràpida, més... Neixen estils nous, neixen instruments nous.
0: Més mesclada.
1: Més mesclat tot. I en el moment en què... crec que la música... compta, a més de la transmissió oral, amb aquests elements que deies tu, estem xerrant de la ràdio.
0: La ràdio és un element de difusió fonamental.
1: També direu que, per exemple, a Menorca, podem xerrar que fa els anys 80, els elements de transmissió eren ràdio, però només n'hi havia una. Hi havia la COPE, no n'hi havia cap més.
0: Ràdio Popular.
1: No n'hi havia cap més. I un dels elements importants eren els bars de copa, els bars musicals, que el que posaven era el que estava de moda. I posaven el que podien. És a dir, posaven el que podien, perquè no tenien tota la música. És a dir,
0: a l'abast.
1: Jo recordo, jo a mitjans dels 80 vaig fer feina a l'Herba, posar música, i me recordo...
0: L'Herba existeix encara?
1: No sé si
0: o deu tenir un altre nom.
1: Sí, però ja han canviat. Sí, bueno, sí, els llenys, evidentment, ja no hi són. Però en aquella època, jo me recordo que estava estudiant a Barcelona, i en Joan va dir, has d'anar a Barcelona a mirar coses d'explicita? Té 50.000 pessetes i vés a comprar discos.
0: Música.
1: Jo em vaig anar al carrer de Tallers a comprar discos i vaig comprar... Jo que sé que vaig comprar. Me'n vaig endur 30 i pico de discos o 40 discos.
0: Per posar.
1: I va ser la música que va sonar aquell estiu a l'Herba. Esglof feia el mateix. Però no teníem gaire referents. Senzillament, bueno...
0: Allò que se sentia...
1: Sí, això se'n va, mos enduïm. I potser hi havia un grup com... No sé, els Violent Femmes, que potser els havien vist, qualcú va veure un programa a la tele que el donava un concert en directe i va una cançó que va agradar molt i aquella cançó va enganxar.
0: I tal vegada no va passar més enllà en els anals de la història.
1: Ara tot això ha canviat tant, tant, perquè ni les ràdios són els qui canalitzen els, diguéssim, els gustos, de qualque manera... I
0: fa
1: xarxes...
0: molt difícil saber què és que està canalitzant els gustos avui en dia.
1: No? Bueno, a vegades també en xerràvem abans, és a dir, les xarxes tenen aquesta funció, però no només la música en si, que també hi té molt a veure, crec, l'actitud...
0: El personatge que canta.
1: Jo podré fer un reggaeton i podré dir el que vulguis, però quan me vegin diran, aquest tio... No me'l crec. I això és una mica...
0: Quan xerraven de la revolució de la indústria discogràfica, clar, tot això té un element pop indiscutible. De fet, la mateixa paraula pop ve de popular, perquè allò que es pretenia era que fos una música coneguda. I, de fet, és probable que trobem aquests vincles entre la música pop, per exemple, dels Beatles i dels primers grups que fan el boom, no?, aquest de la indústria discogràfica, amb músiques que eren populars en el sentit etimològic del terme, no sé, pensa en el pop, en la música irlandesa, pensa en la música folk americana.
1: Bueno, de fet...
0: Tots aquests grups beuen, acaben bevent d'aquesta música.
1: De fet, Beatles i Rollins, que són els dos referents segurament en la història de rock, dels seus inicis fan versions de cançons de més... No diré populars o tradicionals, però sí que tenen...
0: Beuen de Sarrel.
1: Beuen de Sarrel, sí. Des blues directament.
0: És així.
1: Beuen, eh?
0: Es blues i rock.
1: I des folk, també.
0: Es blues i rock tenen un vincle, encara que els aconeguem ara com a estils diferents, tenen un vincle que hi és. No?
1: Bueno, de fet, el rock and roll és un estil. És un estil com va ser, no sé, es boogie, o va ser... Li van dir rock and roll. És un estil de ritme en blues que li van dir rock and roll i el van agafar
0: I però a partir d'aquí va evolucionar blues, sola.
1: Tu agafes una estructura de blues, agafes una estructura de rock and roll i bàsicament et se mateixa, que una va a una velocitat, salta va a l'altra, més ràpida, però l'estructura et se mateixa.
0: Per si m'ho mirant des d'un punt de vista musicològic, si se'm permet, els vincles
1: és una melodia repetitiva. De fet, la música popular també té aquest tipus d'estructura, que és estrofa, falsa tornada, una mica, no?
0: Sí.
1: La música popular també hi és.
0: No és aquesta estructura, és una altra, però clar, hi ha aquest mimetisme amb la necessitat de crear també efectes repetitius que permeten que sigui més fàcil reproduir fer memòria de ser.
1: I nosaltres, jo sempre ho he dit que nosaltres tenim un blues aquí també, el tenim bastant clar. Un blues, quan dic blues vull dir una arrel on podem veure que s'ha esglosat.
0: S'ha glosa.
1: No hi ha discussió cap de cap manera. És a dir, tot i que també la glosa també té aquest punt d'improvisació, que el blues també el tenia.
0: Inicialment sí.
1: El té, vull dir que no...
0: Improvisació lletrística i musical. Després evoluciona amb la improvisació de la música, amb els solos, etc. Però tot damunt d'una estructura marcada, com podrien ser les porgueres respecte al blusat.
1: Correcte.
0: A Menorca també van tenir, hi va haver un moment que es despertà d'aquesta curiositat de dir que la cultura menorquina també necessita passar per aquest sedàs, no? I d'aquests nous llenguatges que siguin adaptats a la música menorquina. I ara has parlat d'esglosat, m'ha semblat interessant. Jo record molt bé, xerrant de ja t'ho diré, hi ha una cançó que es diu Demà en permís, que jo li endevin aquí un vincle una molt directe amb la glosa.
1: Correcte.
0: Demà en permís per poder dir, la glosa, els glosadors eren...
1: Demanaven permís.
0: Demanaven permís per xerrar, i té aquesta estructura, que no és exactament de glosa, la cançó,
1: no,
0: però cerca la rima i cerca l'esperit aquest de la glosa.
1: És una... És a dir, jo crec que empre sa... es punt de partida de la glosa, fins i tot les paraules, és a dir, allò de davant permís, per poder dir si vostè no hi està en contra.
0: Exacte, això és molt típica de glosa.
1: Molt de glosa, i després a partir d'aquí la deixes anar dues filosofades.
0: Exacte.
1: Que és de lo que...
0: Que la glosa també cercava aquesta filosofia de fons.
1: Jo crec que la glosa és més profunda del que m'ho sembla.
0: Sí, efectivament.
1: Tot i que...
0: Tira molt de l'anècdota també,
1: sí.
0: Però cerca transcendir l'anècdota.
1: Sí, i a més, i sorprendre en el moment, que això és el que també té com a fort, no? El que és la glosa. Sí, és demà per mi té aquest punt, a més fet descaradament damunt un aire molt de ritme en blues, és a dir, per tant, desmesclar dues músiques populars, en podríem dir, però ja t'ho diré, no només amb aquesta cançó, n'hi ha unes quantes que tenen sempre el llenguatge, els títols dels discos, si us fixeu, són
0: tots els títols dels discos són frases, exacte, són refranys,
1: la majoria dels dos o tres, la majoria són, bueno, els blaus festers, una frase bastant claríssima,
0: molt ciutadellenca,
1: sí, i un ram de locura és d'aquella que diu s'any que eren tots ignorants, ai, sobre una somera embruixada va sortir a la planada una colla de bergants que amb més de 40 cans la tenien enredada i li agafa un ram de locura.
0: I d'aquí surt el ram de locura.
1: D'aquí el ram de locura. Vull dir que la música popular sempre hi va tenir...
0: Sempre hi és.
1: Sí, sempre hi és, sempre és un referent. Jo crec que fins i tot ja t'ho he dit, al principi, més al principi, abans de partir de Menorca, hi ha hi havia qualque tema que era encara més, molt més arrelat.
0: Era més directe encara?
1: Sí. Molt... te diria que a l'hora d'instrumentar-lo segurament haurien tingut problemes amb la formació que teníem ja posteriorment, no? Segurament haurien tirat cap a... Més, segurament cap a un aire més subaire o més, traginada.
0: Sí.
1: Tot i que també... d'això també podrien xerrar, de com vestim aquestes cançons, no? Aquesta cançó popular, que tradicional, que dèiem, perquè clar, jo estraginada, a lo millor és el primer que mos ve en el cap, però estraginada també utilitzen instruments moderns en aquell moment.
0: El sintetitzador no s'utilitzava per la música
1: ells, és un farfissa, em sembla que empren de teclat, no és un Hammond, és un farfissa.
0: No,
1: bueno,
0: sé,
1: és un teclat, és un teclat elèctric.
0: Crec que és un Hammond, Pep, tampoc Musuri d'Inturo, que va ser el primer.
1: Exacte.
0: Que va venir.
1: Però és aquest tipus de so que en aquella època
0: per aquesta música
1: la psicodèlia, sots la psicodèlia.
0: Escoltam, jo me n'entria psicodèlia pura.
1: Clar. I pots escoltar els d'ors quasi allà enmig.
0: Molt bé. I en un moment donat, la trajectòria teva, xerrant de música, que decideixes directament tirar per la música tradicional i fas el disc aquell que es diu Memòria, en què recopiles tota una sèrie de cançons que són tradicionals menorquines i desacomplexadament fas aquest disc.
1: Sí, és el moment també en què ja t'havia deixat de fer concerts, mos aturàvem el 2003. Jo ja feia un parell d'anys que estava cercant, em posava en contacte amb gent, recordo que en el seu moment em vaig posar en contacte amb en Bep Portella, ell em va redirigir en Manel Mascaró, ho dic bé?
0: Manel Mascaró.
1: I ells em van
0: Manel Mascaró, professor d'antropologia de la Universitat de Barcelona, de Ciutadella, ell. Crec que també van estar en contacte amb la Natàlia Sanz.
1: Evidentment, des em van dur cap a la Natàlia, que Natàlia ja feia uns anys que feia
0: una feina
1: de recopilació molt important, i la Natàlia va estar fent feina, em va dir, mira, això tenc, i va posar un taco, i no vos exigeix, i hi havia O sigui, un taco de fols d'uns 20 centímetres d'alçada, quasi era. No? I diu, aquí remena i
0: aquí et trobaràs.
1: I et trobaràs, i via, clar. I després, a poc a poc, vas cercant també amb altra... Cerques discografia de grups que jo, sobretot jo, recordo d'Estraginada i d'Estepep, sobretot. Estepep, que si ell era el seu moment, un Sant Joan, van tenir molt d'èxit. Va ser una cosa... I coneixent també un en Beth Ferro, per una banda, però sobretot en Ortega, perquè s'aquí era separada meva en aquell moment, la mare del meu fill, va fer feina en els mobles Ortega, que ell estava allà i ell em va passar una digitalitzada el disco, perquè aquell disco... Després el vaig trobar en una botiga.
0: Però és mal de trobar.
1: Per 3 euros.
0: Difícil de...
1: Per 3 euros.
0: Aquella foto d'ell seguts a la paret, aquella total, fantàstica. Aquell aquella
1: lloc, foto. És fabulós.
0: Aquella
1: foto i aquell disco té molta xitxa. Té molta xitxa.
0: Té molta música urbana, també, que és aquell estil de cançons que no és que lliguem tant a la música tradicional, que és més rural,
1: però
0: té un encant.
1: Però, clar, té una Dolores que fa mal. Coses que després vas descobrint, no? La Dolores resulta que és popular a totes les Illes Balears. A tot, fins i tot de Formentera hi ha versions.
0: De la Dolores.
1: De la Dolores.
0: Dolores.
1: Però després, altres coses que també vaig... Clar, vaig cercant, la Natàlia Vinyó, si podries anar a cercar aquí i cercar allà. El primer que vaig fer va ser posar-me en contacte amb la Badia de Montserrat, amb les edicions de Badia de Montserrat, que hi ha, sabeu que hi ha dos toms de o sigui, allà hi ha
0: la cançoner de Catalunya que vam fer una feina de que vam fer dues visites amb Fornells i a
1: no, hi ha Ciutadella, Sant Lluís, Sant Climent, hi ha fotos, això és espectacular, això ho heu d'aconseguir. Jo els vaig comprar perquè realment, i allà hi ha diguéssim que hi ha una feina com ho diria, totalment a més datada i és a dir, està registrat, es fan fer gravacions amb cilindre de cera, el que passa que es van perdre. Penseu que tot aquest cançoner popular de Catalunya en la Guerra Civil es va traslladar a Suïssa perquè tenien poca...
0: Per se'l va guardar.
1: I allà es van perdre moltes d'aquestes gravacions, però hi ha tota la documentació feta a mà, i en aquests volums hi ha les partitures escrites a mà,
0: que diu, descripció.
1: Tal dia, tal persona me va cantar aquesta cançó amb aquesta tonalitat. Després hi ha la mateixa cançó amb una altra tonalitat, perquè està un to més avall, perquè la canta més avall, però me la va cantar amb aquesta variant. Hi ha, per exemple... a la ciutat de Nàpols, que també o a la presó de Nàpols...
0: Que tenen 50.000 versions, perquè també hi ha la presó de Lleida...
1: Però la d'aquí, la de Menorca, la que hi ha recopilada en aquest so, la melodia fa una petita variant...
0: Respecte a les que coneixem
1: de Demanió del Mar Bonà, per exemple, o d'Eivissa. Clar, són coses que són superinteressants, però quan t'hi fots allà dius, au, i ara aquí cap on anem? Sí, què farem, no? I, però realment, per sort, hi ha aquestes feines de recerca que es van fer, són missions de recerca que es van fer fa un segle, perquè la primera devia ser el 1927.
0: Crec que és 27.
1: Por ahí, si tenim a punt de fer segle, hi ha fotos, hi ha qualque foto que és bastant autèntica, és a dir, veus la família o veus gent ballant d'algun terrat a Ferreries. No hi ha ni una antena, no hi ha res. Vull dir, aquestes coses... Bé, que a Ferreries no n'hi ha d'antenes, ho sabeu també, no?
0: No,
1: perquè a Ferreries està molt amunt, està enclotada, i hi ha una antena d'alt, Santa Àgueda, que sí que dona
0: senyal a tothom.
1: Sí, però bueno, és curiós. Realment aquests dos volums són molt interessants, i després, evidentment, aquesta recerca es va fer també a Mallorca, es va fer a Eivissa, es va fer a Formentera, surt, i tot Catalunya, evidentment. I hi ha fins i tot cançons que a Menorca són, o es cantaven, que també es canten a Caldes de Malavella, o a Tarragona. Això és la curiositat de casa.
0: El disc s'obre amb una cançó que en realitat són dues. Hi ha, estem parlant de Ses Aldotetes i Sa Jove de Sant Lluís, que són dues cançons diferents. I clar, també vas fer una espècie de recerca, no?
1: Sí, de fet, Ses Aldotetes, la versió és de que cançoner popular de Sa Badia de Montserrat, i Sa Jove de Sant Lluís és basada en la versió d'Estepep. que va semblar que era molt interessant fer una mescla així una mica.
0: Una mescla així i amb el segell propi, que sona així.

0: Les alutetes, quan tiren fadrines que cerquen joves.
1: Però això era ser... Bueno, era... És a dir, ara en xerràvem, no?, que fora de micro, que segurament políticament és totalment incorrecte.
0: Clar.
1: Ses alutetes i ses joves de Sant
0: Lluís. I ses joves de Sant Lluís. Bé, tot evoluciona en el moment que es feia aquesta cançó. Cercam una manera d'actualitzar ses lletres i avui en dia s'està plantejant que estan dient ses lletres, no?, perquè arriben fins on arriben i que com us interpel·len, no?, i com ses violències també formen part de...
1: Sí.
0: De sa... Bueno, jo, això també és bo.
1: També, sí, no, i tant que sí, faltaria més. I també crec que segurament sa burla que es feia en sa cançó popular, que n'hi ha molta, de situacions i de... sempre et cerca... està més avançada a que sigui burla damunt una dona,
0: dona que no un home. Sí.
1: I damunt un estatus, o una persona amb un estatus social determinat i no damunt un altre.
0: També.
1: Perquè damunt el senyor...
0: difícilment bueno, se'n fa burla.
1: N'hi ha calcura,
0: bueno,
1: també.
0: Clar. Sí, perquè sa part, és a dir, tot allò que és subversiu forma part del món popular. Per tant, parlar de capellans i de senyors en to de burla, de tant en tant apareix. Els glosadors en sabien molt de sa glosa.
1: My father. Per exemple, vull dir, aquest en el seu moment segurament, si ho haguessin entès els qui ho havien d'entendre, s'haurien penjat de tot.
0: Sí.
1: Directament.
0: Sí.
1: Clar. El que vull dir és que també hi és tot una mica, però sí que és cert que hi ha una tendència històricament a riure-se'n de més de les dones que no de els homes, això és cert, i també dels més que econòmicament són més pobres, podem dir, o sigui,
0: més desafavorits.
1: Més desafavorits que no els que estan d'altes. De dalt és difícil, perquè, a més, si tenen reies, no podien
0: canviar. No, clar, segons com, havies d'anar alerta.
1: Clar, jo fer una revisió de les salutats, si jo de Sant Lluís, en plan políticament correcte, no sé què podria dir.
0: Podria dir altres coses, ho hauríem de cercar.
1: Els nyigunyigunyigunyà, segurament ja no ho podria... O sí,
0: i reinterpretar-lo, donant-li un altre significat.
1: Bueno, segurament sí que ho faríem un altre. De fet, jo, perdona, com que... també he fet discos infantils com es Jo sé una cançó, volumen 1, 2, 3 i 4. Allà ens van trobar amb qualque... de sort que jo en els mestres, perquè ho feien conjuntament amb els professors. De revisar qualque...
0: Clar, qualque cosa que... d'alerta, perquè aquí estan xerrant amb el Lots.
1: La Lluna a la Pruna.
0: I aquest discurs sempre s'ha dit.
1: I sempre hi havia... Però... Son pare li pega davant dels vecins. I clar, és com, hòstia... Perdó, vull dir... hem d'anar una mica al tant. I això ho vam ajustar una mica.
0: Minimitzar.
1: Sobretot s'ha de pensar, crec que... sobretot quan se xerran d'infants, no? Que la música popular amb els infants també me'n passava molt. Ara avui en dia sí que s'ha de poder... Aquí crec que sí que s'ha de
0: bastant
1: insistent en revisar segons quins tipus de missatges que en la música pop o popular avui en dia no es revisen, i és el que hi ha una majoria de queixa, perquè diguéssim que una mica es consumidor de música pop actual, la música moderna, ja no és aquell de 7 i de 8 anys que de fa 30 i 40 anys, sinó que en té 12, 11 i 10. Ja. I això s'ha d'anar al
0: tant. És així, sí, perquè el consum, com deia, com que ha canviat tant, també ha canviat en tema d'edats.
1: Tal qual.
0: Anem a escoltar altres propostes. Abans parlaven de la música, com la música irlandesa i aquest folk britànic de rel anglosaxona va trastocar, diguem, tot el món de la música pop. Aquí també tenim el cas de S'Ensemble, un grup que vendrava en Carlos Mangado, que també va tirar d'aquest tipus de folk per donar-li un aire completament diferent a les músiques menorquines. Anem a escoltar aquest Cançonetes del disc Ara et sorda, se'n sembla, per escoltar com també hi ha aquesta influència.
1: Crec que gravat a casa.
0: Gravat a casa, a casa teva.
1: Si més no editat per Aumont. Sí.
0: Podria ser. Sé que hi ha una col·laboració teva d'un guitarró.
1: Per tant,
0: segur
1: que van gravar l'estudi.
0: Molt bé.

0: escoltat aquestes cançonetes, es diu així, perquè són cançonetes infantils, la majoria, tot i que, com ara assenyalàvem, el missatge, molts dels missatges de les cançons infantils
1: Rolo, Sant Miquel és bastant canalla, no ho hem de dir.
0: I totes amb aquest de deixem, no?, de la música celta, irlandesa, que hi és, de fons, en aquesta formació.
1: Sí, jo crec que la música popular... És a dir, la tonada de la música popular, en aquest cas menorquina, segurament que té connexions amb moltíssims d'altres músiques populars. Mm-hmm. Entre elles, la música que fan dangos i jotes més... Podríem dir que amb el flamenc hi té bastant a veure.
0: Sí, sobretot des d'un punt de vista harmònic hi ha uns lligams evidents.
1: Però també ho veus amb el que dèiem, no? Que segurament amb música irlanda també deu tenir els seus lligams. De qualque manera, bé que en van tenir d'inglesos durant 100 anys aquí, com a mínim. Vull dir, per tant... Algo devia quedar.
0: Qualque cosa devia quedar, segur.
1: Diria que sí.
0: Tot i que l'àmbit de la música és difícil, rascar i trobar aquest origen, vincle britànic.
1: Perquè difícilment en aquell moment, i sobretot la música popular, hi havia res escrit, molt complicat. De fet, fins i tot si fos i fitxau, és com traginada, per exemple, que feien feina de camp, és a dir, de recerca, o Marquès del Branca, en Francesc del Branca, vull dir, perdó, Marquès, en Francesc del Branca, sí que perquè ell tenia va tenir la feina que tenia, que rebia gent del camp i els cantau, una mica, pam, els escrivia.
0: Ja que m'he vingut a curar.
1: Però si no, tot això es perd. Ara i avui és molt difícil. Jo sempre he pensat que hi ha un moment en què la música mai és pura, de per si, sempre ja et seràs de qui te la transmet. Encara que sigui...
0: Els folkloristes mateix tenen un viatge ideològic, de quines trien, quines no...
1: A dia d'avui és molt difícil trobar algú totalment autèntic de fa... Quan dic autèntic, de fa 50 anys, o 60 anys.
0: Abans parlaven de l'humor i ara escoltarem dues propostes de grups que utilitzaven aquesta versió més moderna de rock per fer versions de músiques tradicionals, també en part basades en l'humor i la mescla desacomplexada d'estils o d'influències que havien pogut trobar. El primer és d'Alcera, no? Un grup que a més va funcionar fa uns quants anys i tocaven cada estiu. Després, a poc a poc, es van anar deixant anar de tant en tant per Sant Miquel, ja sabeu que és mitjorn, cada 5 anys celebren Sant Miquel i s'ajunten ells per sonar, però no es ve que cadascú tirat també per la seva banda. Mm-hmm. Però s'ha de dir que el projecte és molt divertit del Cera, tenim clàssics com en Tuamala, present, col·laborador d'aquesta ràdio, més que conegut, i que fan aquestes feien aquestes coses. Tenen un disc que es diu On ets Bena, i tiren d'aquest humor, i fan versions de segurament una de les cançons més versionades, que és L'amo de son carabassa, que qui més qui manco l'ha feta, tu també l'has feta.
1: Crec que sí.
0: I la feien d'aquesta manera.

0: Molt bé, escoltaven també les cunyetes de per darrere, perquè aquest grup s'estilava de fer això. La tria de l'Amo de Son Carabassa, a més, dona molt de joc, i no mos hi estendrem, però es fan d'Angu de Torralba, que és originalment per la cançó, el nom Pasqual es coneix aquesta cançó. Quan la va popularitzar Traginada, ja li va posar el nom de l'Amo de Son Carabassa, i té afegida aquesta malaguenya, que és el Nai Nai Nai, vull dir que així com la coneixem ja és una mescla, de la Fandango de Torralba
1: i aquí en Santana.
0: I aquí en Santana i Santana. Vull dir que bevien, dels diferents elements que es troben. Li donen el toc moro aquest, Carlos Santana és la broma de Jingo.
1: Segurament. Al final, jo crec que sempre hi haurà, i n'hi ha d'haver, és important que n'hi hagi, revisions constants d'aquest coneixement que hi ha, que s'ha anat recopilant els darrers 100 anys, o més recentment, però sí que hi ha coses molt interessants dins el cançoner popular de Menorca, que sempre pots tenir un punt de... o bé, cosa ja feta, o fins i tot amb aquella melodia que penses que de sobte pots anar fent cançonetes, però les cançonetes, evidentment, sempre s'han anat fent i es aniran fent.
0: Clar, hi ha tants exemples, a més, de cançonetes que trobem melodies d'una manera d'una altra banda, que no tenen res a veure, però espero que la melodia ha sonat. El Senyor de Montonruc és una melodia que a finals del XIX no existia i a principis del XX era ja superpopular. Sabem que és una melodia que no sabem d'on surt, però que la trobem a altres bandes, però per motiu que sigui és una melodia que va fer gràcia i va caure en gràcia. El Senyor de Montonruc és gairebé himne oficiós, no?, de Menorca.
1: Sí, sí, i que també, mira, per cert, ara contaré una anècdota en pandèmia, fa 6 anys, aproximadament ara hi estàvem encara.
0: Sí, sí.
1: Si us no recordeu, que es va muntar un festival que es deia Tots a Cateu.
0: Sí, jo hi vaig sonar també en aquest.
1: Una de les participacions, en un dels dies que vam fer, va ser en Marco Mezquida des de Barcelona fent va començar amb un Senyor de Montonruc i va acabar no sé on però sí, vull dir que la cançó popular també té aquest component que es pot arribar, es pot fer de moltíssimes maneres.
0: Un altre grup que també agafa aquest filó de l'humor i també agafant coses que li semblen que pot agafar per fer estoquet aquest, són els Sonadors de Son Camaró, del qual jo també un servidor participava, i agafàvem cançons, per exemple aquest cas que és el Moix del Sataulada, cançons infantils, i les transformava en un altre ritme, i al principi mos va fer gràcia fer un toc de lueta Pink Floyd, i després partim amb el Moix del Sataulada.
1: Molt bé.

0: Bueno, hem vist aquesta similitud, no?, de tirades humor i de, bueno, de formes desacomplexades. En aquest cas, potser amb instruments més acústics, no?, com el llaüt.
1: Bueno, i crides aquesta atenció també al recurs aquest de l'absurd una mica que es diu un moix d'alta una taulada amb una sobrassada, vamos.
0: I amb el botifarró.
1: Sí, bueno, és com ses, per una vaca que vola, no?, una mica.
0: Hi ha una part de la música tradicional que tira d'aquests absurds,
1: sí,
0: que és molt divertit, surrealisme.
1: I en el cas que deies tu, que musicalment l'instrumentació, tot i ser més acústica, també no deixa de ser... té una part més, no te diria rockera, perquè...
0: Amb aquesta bateria que baix tiren molt cap allà, però es fa divertit escoltar The Wall amb un llaüt.
1: Sí,
0: no?
1: Clar, i tant. De fet, no deixa de ser música ja popular, universal, una mica. Sí, perquè va deixar l'enda popular i podien deixar l'enda d'universal, sense cap mirament.
0: Molt bé, i mos atracam ja cap al final, anem a escoltar la darrera proposta i fem un petit viatge cap al món del metal, que també ha deixat propostes molt interessants, així com a gènere en general, a Menorca, i que veiem una figura que et s'adonarà en Pino, que és un personatge que ha anat, ha vingut, però sempre ha estat vinculat a aquesta música, i tenia fa molts anys un grup que es deia Males Artes, i que ja té va fer una provatura d'agafar una música que tampoc no és específicament tradicional, que s'escolta el vent, és una cançó d'en Tòfol Mus, però que ja ha esdevingut, forma part del repertori popular i versionat amb aquesta versió heavy metal. I el mateix Aran Pino fa ben poquet ha iniciat una aventura amb un altre grup també de heavy metal que es diu Drac Negre, i que ha optat per agafar exactament la mateixa cançó, amb una similitud, que és que en els moments de Males Artes el va fer amb col·laboració amb Joana Pons, i amb el grup Drac Negre ara fa ben poc ho ha fet tirant des de col·laboració d'Anna Maria Camps, les dues grans veus potents a Menorca, que donen aquest toc així tràgic, no?, que es met a la vegada, sembla que demana, i que la cançó, també molt ben triada, demana, que està molt dia i escolta el vent, sembla que es fustiga damunt, i quan sigui fora de Menorca te recordaré i tu recordem a jo escoltant-te el vent. Escoltem aquesta proposta, Drac Negre.

0: Molt bé. I què has estat la darrera de les aportacions?
1: Déu-n'hi-do.
0: Avui m'ho anant contents, hem xerrat molt.
1: Sí.
0: Interessant.
1: Ara m'agradaria... dues coses. Primera, Anna, suposo que a en Tafulmós li has dedicat uns quants programes, ja? I si no...
0: Ha vingut, un dels capítols ha vingut.
1: Fantàstic, perquè crec que és un dels grandíssims valors que tenim aquí.
0: Estic molt d'acord.
1: Cançó marinera i popular.
0: Es van dedicar a la música marinera.
1: I després jo, el que m'agradaria és animar a qui sigui, a qui vulgui fer música, a qui faci música... revisar aquest repertori que tenim, aquest gran repertori. Hi ha un molt bon exemple, i ara me diràs, ostres, això, vols dir? I és curiós, Eivissa és una illa que té una cultura popular molt arrelada, molt rica, tot i tenir una invasió cultural bastant important, és a dir, és una illa que, si vas allà, costa reconèixer la gent
0: d'Eivissa.
1: Però va tenir en el seu moment grup com a Zuc, que realment que va marcar camí a la resta de les Illes Balears a seguir amb aquesta recerca, però que fa uns anys va tenir una revisió també molt important, que és amb els ressonadors, el projecte ressonadors.
0: Projecte mut, d'alguna manera.
1: Sí, però ressonadors és un projecte que de tant en tant va tornant a aparèixer i... fan un concert i reuneixen 8.000 persones a un concert i dius, d'on surten tota aquesta gent que canta les cançons de tota la vida amb les versions que van fer. Jo vaig tenir la sort de poder-hi participar en un dels projectes, però fan des de anar a Sant Miquel,
0: la presó de Nàpols,
1: jo tenc una enamorada, o sigui, tota una sèrie de cançons que són populars a Eivissa que... el que vull dir és que a vegades no és tant el que volem fer, sinó com ho volem fer. I és com és important per poder connectar altra vegada a la gent, en el públic en general, amb sa arrel, que al final no deixa de ser curiós que un projecte com Ressonadors ha recopilat altra vegada amb unes versions més rockeres i més
0: tirades per mans. I ha connectat amb les generacions joves.
1: I les generacions joves segurament han fet que tornin a anar a UC a cercar el que hi havia en el seu moment. I, per tant, és una manera... Jo una mica, crec que m'has dit memòria, una mica va ser... també
0: aquesta intenció
1: era... Mira, no sé, és allò de si Mahoma anava a la muntanya vagi a Mahoma. Vull dir que una mica és aquesta sa... I jo recordo una anècdota de record dels primers concerts que van fer des memòria a l'O. Era la baixada de Vinixames de l'ermita
0: una setmana abans de Sant Llorenç.
1: I vam tocar a la plaça allà on hi ha...
0: La Conxa aquella.
1: Allà on hi ha el Centre Cultural.
0: El Centre Cultural, la plaça.
1: La Divina, la plaça allà. I era curiós com la banda del Centre Cultural estava amb tota la gent gran que cantava les cançons en les versions de la memòria, però a la dreta que endavant cada dia hi havia tota la gent jove que també es decantava, i era com totes com les generacions amb tanta diferència d'edat, perquè cantaven
0: les mateixes cançons.
1: I per tant, una mica, jo convido la gent que ho faci.
0: Insistir,
1: a més, amb l'estil, amb els estils de música.
0: Que cadascú ho considera oportú.
1: Sí, sobretot de música actual, per què no?
0: Molt bé. Cris, ha estat un gust tenir-te aquí.
1: Merci per convidar-me. Jo també és un plaer poder venir a xerrar de coses que m'interessen i que m'agraden.
0: Beníssim. Moltes gràcies a tothom.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de lectures retrobades.

presideix l'enfront de la casa on anam un fris que representa els participants de la colcada de les festes. Cavalls i cavallers ens donen la benvinguda. No som, però, el molí d'Escavallitos, al ponent de l'illa. En Tost de Ciutadella avui visitam Alaior. Et suposa que en aquesta població tots són costes, però nosaltres som a peu pla, a la zona fronterera entre el polígon industrial i una sèrie de carrers en què dominen els habitatges unifamiliars, a tocar dels instituts, de l'escoleta i del poliesportiu. A tocar d'Espuet. Es dona, als encontorns d'aquest espai, una densitat força alta d'escriptors. Sense canviar de vorera, en menys de 50 metres, en trobam un parell de prou coneguts, un dels quals és el protagonista d'aquest episodi de Lectures Retrobades que tot just encetam. El nostre convidat ens mostra el seu Sancta Sanctorum literari, un espai ampli i diàfan, envoltat de llibres, amb un escriptori en què no falta l'indefugible ordinador, el disc dur del qual deu estar basat a treure fum, és el que té a treballar per un grafòman, i servidor sent una enveja sana davant d'aquesta mena d'espais. En sobte que no tingui vistes, però la ubicació subterrània d'aquesta mena de búnquer lletraferit ho justifica. Fins i tot, pens, la suposada mancança es pot convertir en un avantatge. Res no distreu l'atenció del nostre autor mentre treballa. És aquí on escriu Josep Portella i Coll.

0: Bon dia, Beb. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far. Ens trobem en un dels espais on escrius habitualment?
1: Sí, normalment escric aquí, sempre escric aquí, perquè ja ho faig sempre amb ordenador i per tant, ara és aquí. Cada casa que he tingut un espai diferent. En aquesta, que fa 15 anys que vivim, és en el soterrani, habilitat per això. L'anterior, que era la Costa del Pou, era dalt de tot.
0: Sí, hem canviat de...
1: Era dalt de tot. L'anterior, que era a Bellveure, el castell, també, era una sala gran. Normalment tenen sales grans i tenen com a llibreria, biblioteca, i dins la mateixa biblioteca tenc el racó meu, no? que només em pot jo, per... El germà tampoc no m'acosta gaire, el germà, i escriure, puc fer-ho a qualsevol moment, i bé, tinc un espai, sí.
0: Mm-hmm. I aquest espai, d'alguna manera, pot tenir algun tipus de relació amb allò que escrius o com...
1: Jo crec que no, perquè aquests espais han estat sempre molt diferents un de l'altre i no han actuat en pans. Crec que aquest Blues de Novembre està fet a diferents bandes, no va ser un espai únic perquè està fet al llarg de molts anys. I segons me venia bé o escrivia, des de diferents bandes, diferents ciutats o diferents espais també, i moments. Però des que escric de forma habitual cada dia 4-5 hores, i després hi ha un altre espai que és l'ordenador. L'ordenador, normalment tinc 7 o 8 coses començades i a vegades... quan talop, dic que avui aniré cap aquí, avui aniré cap allà, i també actua com un espai intern on crear, no? A més, dins l'ordenador enviar totes les fonts, tots els documents i gràfiques i material de feina, i com que m'ho plantejo un poc com una feina, el que faig ara, ho faig així.

Aquell matí d'agost, el port de Maó es despertà, com cada dia, lentament, amb vessa. Les botigues de ceràmica i de souvenirs obrien per rebre els visitants que esperaven que el vaixell tornés al pa. Homes i dones hi havia que desaven l'alegria antiga dels bars nocturns. Tràfic de cotxes i camions. Un jove corria pel moll amb gambada lleugera. Francesc Fuster revisà l'equipatge mentre esperava el cafè demanat. Un equipatge senzill per a uns pocs dies o per sempre. No es molestà en veure la roba mastegada. S'estranyà que tant li fos. En altre temps, el seu sentit de l'ordre i de la pulcritud l'hauria posat de mal humor unes hores. Júlia li hauria fet memòria, amb simpatia, de per què no portava una planxa de viatge. El cambrer aparegué amb el cafè d'Arc i ell va donar una ouada al diari local. Una entrevista superficial al ministre estiuejador. Un fatal accident a la carretera. Unes fotografies de cavalls empinats entre la gernació. L'anunci d'un concert d'obres de Bach a l'església de Santa Maria. Res d'allò l'interessà. Doblegà el diari i el deixà a la tauleta de fusta. Es fixà en la fotografia de l'última pàgina. Una parada d'artistes havia arribat a Menorca. Ell era un pintor cotitzat, famós per les seves estridències pictòriques. Ella era una cantant de jazz. La cara de l'home li semblà tan cridanera com la fama de la seva obra. La cara de la dona li comunicava tristesa.

0: Lectures Retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però deixant de banda les obres que són novetats editorials. Volem donar una nova oportunitat a títols, la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. Es tracta d'obres que han superat el veredicte del jurat literari més implacable que hi ha al pas del temps. En el cas de Beth Portella, com hem dit, avui ens centrarem en Blues de novembre, un llibre publicat el 1996 per l'editorial Columna, el qual pertany al fragment, extret del relat L'illa de l'oblit, en què s'inicia l'obra, que acabam d'escoltar llegit pel seu autor. El de Josep Portella i Coll, nascut a Ciutadella el 1955, és un nom que fàcilment relacionam, d'una banda, amb l'activitat política que ha exercit institucionalment, al Parlament de les Illes Balears, al Consell Insular de Menorca i a l'Ajuntament de Ló, localitat en què resideix des de 1998. D'altra banda, però, la seva és una figura lligada substancialment al món de la cultura illenca. Aquest llicenciat en història fins i tot s'hi ha dedicat professionalment, gestionant-la el Servei Municipal de Cultura de Mó, que va dirigir durant molts anys fins a la jubilació. També el trobam en moltes altres iniciatives de caràcter cultural, a les Joventuts Musicals de Ciutadella, al Col·lectiu Folclòric de Ciutadella també, al Grup de Pessebristes de Mó o al Grup Menorca Segle XX, entre d'altres. És un escriptor incansable, un grafòman, i per constatar-ho només cal cercar les seves incomptables col·laboracions en forma d'articles a la premsa escrita, local i insular, o en les intervencions en emissions radiofòniques. És, també, un personatge molt actiu a les xarxes. Ha publicat una vuitantena llarga de títols, sobretot estudis d'antropologia, cultura popular i història, algun d'ells a les col·leccions Quaderns de Folklore o Menorca Segle XX, de què va ser fundador. En aquest sentit, aprofit per recomanar als nostres lectors la lectura de dos volums publicats fins ara, els Quaderns de Folklore, de literatura memorialística, amb els títols respectivament de Ciutadella quan érem joves i infants i Alaior quan érem joves i infants, en què podem llegir el seu testimoni, entre d'altres, i que, en certa manera, ens connecta amb el Portella narrador, un vessant que va conrear especialment als anys 80 i 90 del segle passat. Primer, amb el llibre de relats Matèria de souvenir, de 1982. 10 anys després, el 92, apareixia Cavalls de cartró, una novel·la publicada per l'editorial menorquina El Tor. Un any després, el 93, guanyava el Premi de Narració Curta Illa de Menorca amb el text Paisatge en figures. I aquesta etapa narrativa es tanca amb un segon recull de relats, Blues de novembre, de 1996, el llibre que protagonitza aquest episodi de Lectures Retrobades, un llibre aparegut a Barcelona. Beb, després de publicar en editorials illenques, com arribes a Columna? Que en aquell moment, i encara ara, és una editorial molt potent dins del sistema literari català.
1: Sí, va ser una cosa casual. Jo tenia aquesta col·lecció de relats fets i un dia els vaig llegir a en Emili de Balançó, perquè eren amics i li va agradar la idea de llegir-los, i va ser ell que ho va, ja no ho sabia, va ser ell que ho va passar en Àlex Susana. En Àlex Susana també els hi va agradar, va trobar que era castellà bé per publicar i va ser ell qui va moure la publicació a Columna, crec que hi feia feina, era un dels editors de Columna i va ser qui va promoure l'edició i va ser també ell qui li va posar el títol a mitges. El títol era Llibre d'atzars i va trobar que no tenia prou ganxo i van decidir posar Blues de novembre, que era un dels títols d'una de les narracions que és la més antiga, crec, de tot el que hi van ficar. I bé, va ser així. I va sortir la col·lecció la primera, el 92, i va ser gairebé l'ú darrer que vaig escriure de creació no ficció, de no ficció, algun relat he fet després en alguna obra de concurs de la nostra, cada 10 anys li presento un relat i també un altre relat en aquells 25 anys que va publicar, que va fer el restaurant Molí de Foc.
0: Mm-hmm.
1: I, però he escrit poc de ficció.
0: Mm-hmm. Bé, de fet, he escrit poc, però durant aquesta època hem vist que sí que era un tipus de creació que feies de manera bastant recurrent. Hi ha algun motiu per explicar que ho deixessis un poc, no del tot, però un poc de banda?
1: Bueno, jo tenia la feina amb els quaderns de folklore des d'abans, perquè vam començar l'any 1980, i era una cosa que, tant com a promotor, com cuidant les edicions, com tot el procés d'edició, venda i gestió dels quaderns, tenia molt de gust i molt d'interès, i més encara m'ho estim molt, i dedicava moltes hores, i la literatura era una altra facècia de l'activitat que feia com a creador, que a la vegada també la feien els diaris i les revistes, no? Però va ser en aquell moment quan vaig entrar en el Parlament i l'activitat política, si te la prens en sèrio, és incompatible amb l'activitat creativa, no? Perquè ja tens el cap tan quadrat, tan de llegir lleis i durant una llei a discussió i havies de llegir 7 lleis a totes les comunitats autònomes per comparar i per fer una feina, si volia ser bé, havies de dedicar moltes hores en aquella feina. I encara que hagués tingut hores per escriure, el cap ja no es talla per imaginar o per crear universos paral·lels. I a poc ho vaig deixar, i a la vegada que ho deixava ho anava trasplantant a la investigació històrica, que ja el 86 havia fet coses sobre de Mir i Mir, però que no hi havia dedicat molt de temps. I a partir ja del 98 o 99 ja em vaig dedicar més a les monografies històriques, que també és un tema que mou molt. I també sempre he defensat que crec molt bé aquesta divisió entre ficció i no ficció, perquè tant una cosa com l'altra és literatura, és creació. I allà grans obres literàries en llibres històrics, que són de ciència històrica, o de ciències humanes, i allà llibres infumables de literatura. Per tant, això que de separar la literatura entre aquella que és de ficció i la que és de no ficció, jo no hi estic d'acord. Crec que hi pot haver una gran literatura històrica, però d'història, no? I també estic, a vegades, crític amb aquestes preteses novel·les històriques, que en realitat la història és com un decorat, i allà una història que podria passar el mateix al segle XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, i barates decorant, no? Crec que no és això una novel·la històrica, ben igual que a vegades també si història novel·lada pot caure en terrenys empantanegats, no? Mm. Ara mateix estic fent una feina que estaria en la frontera entre una cosa i l'altra, fa ja un any que hi feia feina i estic ja en el darrer mes, que és una biografia, també sabeu que dins història m'agrada extensa gènere biogràfic, perquè gènere biogràfic també crec que dona més per literatura, per fer creació literària, més que explicar fets, és explicar vides. I ara en faig una que vaig un poc més enllà de tot això. És la biografia d'un militar republicà maonès, el coronel Vicent Guarner, que tindrà dues novedats. La primera, que la faig en castellà.
0: Mm-hmm.
1: Completament, ja està acabada, té 400 folts i ara està ja en la redacció final. Està en castellà perquè ell escrivia en castellà, bàsicament. Alguna obra té en català. És nascut a Mo, però m'he basat molt en la correspondència i és en castellà gairebé de forma absoluta i trobava més natural. Perquè la segona novetat és que és una biografia que se transforma en autobiografia, com si fos el mateix coronel Guarner qui escriu la seva biografia. no sé, són jo, però és a partir d'un coneixement profund de més de 500 cartes i de formes d'escriure, agafant les paraules que es repetien, les frases, les sortides que tenia ell, a poc agafes un poc com ho hauria escrit ell, no? I està humorístic, o està un poc ja escèptic, final. I bé, és un altre exercici per demostrar també que a partir d'un treball històric científic es pot fer també literatura o es pot fer creació literària, no?
0: Perfecte, molt bé. Avui, però, ens centrarem en...
1: Sí,
0: fem aquest vot un poc cap en es...
1: Sí.
0: Cap en es passat i ratllarem un poc ara de Blues de Novembre. I jo crec que ja has explicat l'origen del títol. És un... Bueno, en aquest cas...
1: Una redundància.
0: Sí, i d'un editor que va...
1: És una redundància.
0: Que va fer la seva feina, però, bueno, l'idea de Blues, jo com a lector, per exemple... me remet a...
1: Tristó.
0: A Tristó, perquè també remet a un estil musical que va cap aquí. I, de fet, després, si de cas, apuntarem a la presència que hi ha, també molt important, crec jo, de referents musicals dins del llibre. I una de les característiques del blues és això, que conten històries tristes. De fet, crec que per als americans blues... És sinònim de color blau, però a la vegada també d'història trista.
1: Que va escriure El gato triste azul.
0: Si a més això hi sumant, que som en el novembre i que sol ser un mes bé de tardor i simbòlicament, o era, sí, perquè ara crec que això s'ha acabat.
1: No.
0: Jo crec que hi ha tota una declaració d'intencions amb aquest títol. Ja m'ho has explicat per què va acabar sent el títol d'un conte es qui dona... títol a tot el llibre, però per què Blues de novembre?
1: Bueno, era això, eren històries tristes, tenien algun element comú, les més comuns com són personatges singulars, solitaris, personatges que venen de fora a Menorca, la majoria, ja siguin menorquis que tornen o gent que ve, que es troben a Silla i que tenen la seva història a contar, i que també els hi passen les històries moltes vegades per atzar, no? El paper de l'atzar a l'hora d'explicar una història. Però aquest llibre originalment sabia, jo volia que es digués llibre d'atzars, perquè explicava les històries no a través de les decisions dels personatges, sinó de l'atzar que els hi feia actuar d'una manera o d'una altra. Era un poc aquesta idea. I totes també tenen a veure amb finals de mort, de desaparició, de pèrdua, de final, de blues, no?
0: Sí, no hi ha final feliç.
1: N'hi ha poc. Jo no sé si n'hi ha una que sí que té un to més de final feliç, però jo t'ho dic, no l'he llegida més, fa 30 anys. I no és difícil recordar les històries. Si me feguessis preguntes concretes, me suspendries completament, perquè fa tanta estona que no... Però era un poc, jo recordo que era un poc aquesta idea, no? Jugar amb l'element atzar, jugar amb personatges singulars, no diré derrotats, no són personatges desfets, però sí que estan un poc perduts en el món, en el seu món, no? També va ser la diferència de Cavalls de cartó que havia estat l'altre. Tu ho has comentat tot d'una i et cert, i a més era una cosa molt, molt pensada, una escritura molt, molt directa, no? De primer s'ús de llenguatge, senzill, molt, molt fàcil de llegir, i després també amb unes frases molt crec, amb poca adjectivació, poca... perquè l'anterior, els cabells de cartó, era totalment diferent. Frases llarguíssimes, subordinades unes a les altres, molt lenta de lectura, etcètera, etcètera. Era una novel·la més molt diferent. I vaig voler canviar completament de registre i bé, i vaig fer... conscientment ho vaig fer així, no?
0: Jo, a part d'aquests personatges... Sí que m'assembla també detectar, quan llegeix aquest llibre, jo sé que l'he llegit fa molt, relativament poc, m'assembla també que en aquests personatges posen de manifest a vegades les dificultats dels humans per relacionar molts els uns amb els altres. Tal vegada, en aquest sentit, amors, en relacions de poder, tal vegada també me sembla que, encara que sigui de manera indirecta, també queda tractat en el llibre.
1: Jo que sí, ja ara me'n record, perquè m'ha fet recordar històries que hi ha en aquest llibre, que ara l'hauria de veig així, t'has de venir tu, però no l'he volgut llegir a posta per veure què és que recordava d'aquest llibre, perquè el que recordi deu ser l'important. Hi ha personatges, desmitificació de personatges, com aquell, o sigui, com aquell personatge que passa totes les aventures, no?, i que acaba a Cuba, tal. Després hi ha aquell altre que passa tot, o quasi tot, el dia del darrer dimarts, que és una
0: associació,
1: una associació de malentesos i de pèrdues, també, no?, que arriba a la pèrdua final. Després hi ha aquella de la filla, de l'home que vol venjar, el pare que vol venjar la filla i que veus, t'endú cap allà, tu és com si vagis amb ell dins el cotxe, no? I te va contant la història a mesura que es va... I després hi ha també una altra història, que és les festes de Sant Lluís. Veig que hi ha una... Jo m'agradava sempre fer molt descripcions de festes. Penseu que això fa 35 anys, no?, que es va escriure, ara serien diferents les descripcions, però m'agrada descriure les festes des d'un punt de vista fred, i crec que en el cas de Sant Lluís, encara que sigui una cosa, una història calenta, estàs des d'un punt de vista d'observador llunyà, que acaba amb aquell accident de tràfic, que és un accident que realment va passar, i a més va passar familiar llunyà meu, i que volia acabar amb aquest dramatisme de comparar, no?, de tassa festa a partir d'un fet com et s'ha mort en un accident. I bé, totes les històries són així. Jo sí, sé qui me va agradar més això després de llegir-la i és d'aquell músic que fa fortuna a Gran Bretanya i que torna a Menorca per la mort de, no sé si de son pare o de sa mare, i que aquí va redescobrint tot el seu passat i com la seva història és molt diferent de qui els menorquins creuen que és, no? També amb aquest joc que feia moltes vegades de crear les nostres vides paral·leles per exposar-les en públic. I bé, tot que cada narració té un motiu i un missatge, ja, això sí, i bé, perfecte.
0: Bé, de fet, a Blues de Novembre en trobam 8 narracions, 8 relats. Estan datats entre el 86 i el 92. N'hi ha un del 86, 4 del 89, 3 del 92. Segons costen al final de cada relat, i això ja ho he apuntat en el començament del programa, estan escrits a llocs diferents. Amor, Ciutadella, Sant Lluís, fins i tot a Trinidad, a Cuba o a Santiago de Compostela, és a dir, que no necessàriament estan escrits a Silla. I una cosa que tot d'una veu és lector és que estan estructurats amb unitats narratives breus. És a dir, són contes que tenen una certa extensió, però quan te'ls vas llegint
1: en seqüència.
0: En seqüència, sí. Per què aquesta manera de...
1: Bueno, n'hi havia alguna que jo me l'imaginava com a pel·lícula. M'imaginava com donaria, per exemple, bueno, n'hi ha diverses, és del pintor que descobri la seva obra final, etc, que et veia com a imatges d'una pel·lícula, com a seqüències, no?, com a la història, com un guió, més que com un... Perquè la majoria d'aquestes històries podrien ser novel·les més llargues. Es podrien desenrotllar perquè tenen una trama... que hi ha un personatge que es podrien desenrotllar i donaria peu no a unes grans llargues novel·les, sinó a un relat molt més construït. De fet, n'hi ha qualcuna que parteix de relats més llargs que jo vaig anar resumint després, no?, per donar-li tot a la mateixa dimensió. I també és una forma del lector poder descansar entre lectures, perquè ja te dona com un ritme de llegir.
0: Hem apuntat també ara fa un moment la importància que la música té en aquest llibre. hi ha referències musicals constants. Apareixen citats de manera explícita grups de pop i de rock. A vegades aquestes referències també hi són, però de manera més subtil. Fins i tot hi ha algun títol de narració que és evident. Hi ha un, per exemple, Un dia en la vida, és el títol d'un conte, i això m'imagino que remet directament en els Beatles. O Wonderful Life és una cançó de Black, que a més en els anys 80 aquesta mateixa de Black va ser una cançó molt coneguda, molt popular. Per què aquesta presència i fins a quin punt tu ara ratllat de pensar els contes com a seqüències cinematogràfiques. I jo, per exemple, també pensava en aquestes cançons, en aquests relats com a possibles cançons expandides tal vegada.
1: També podria ser, però jo pensava més com escoltar aquestes cançons mentre et llegies a carrelat. Era un poc la idea de ser, moltes vegades, algunes... Jo no me'n recordo, fa molta estona, no?, que el vaig escriure, no me'n record de les cançons, però sempre m'ha agradat la música dels 70-80, l'època aquesta, i pensava, a vegades, t'escoltava quan ho escrivia, aquestes cançons, i també és per il·lustrar... Si el lector pot recordar la música i pot recordar els temes, la majoria són molt conegudes, no eren res de recercat de dir, jo sé moltes cançons, ja m'ho posaré quatre títols que no... Per cert, era una broma. No sé si és en aquest llibre un altre relat sobre d'un cantautor que em vaig inventar, i no sé si qualcú l'ha cercat.
0: Jo aquí no me sona en aquest llibre.
1: Deu ser un altre llibre. En James Faraway, que és un personatge inventat, no existeix, i un conte així, en plan... El tenia com a leitmotiv. Però, bueno, és un poc també un joc de... que a vegades t'aprema fer ses autor. I això, a més, per acompanyar la lectura, jo crec que també en algun casos... Ja estic ratllant molt de memòria, en algun cas es podria il·lustrar l'ambient on es transcorreix, no? que pot ser il·lustrador també d'aquest temps.
0: Bé, en ratllat, el títol fa referència a novembre, però en ratllat que hi ha una història ambientada en el darrer dimarts, cap en el final tornem a... Bueno, som a les festes de Sant Lluís, i hi ha un ordre que vindria a ser cercat de relats que segueixen, o sigui, que comencen en finals de setembre, de fet, i de fet van cronològicament resseguint-se.
1: No record si això és una cosa conscient o recercada de que fos un seguiment de sang. En el cas d'aquell de l'altre, en matèria de souvenir, sí que era un cas de relat, sí que era un recorregut durant l'estiu, no? Des que comença l'estiu, Sant Joan, fins al final de l'estiu. Sí que tenia una idea cronològica, però en aquest cas no sé si tenia una idea cronològica. No me'n record, no.
0: Bé, el resultat ho és, però. Sí. No?
1: Devia tenir. Perquè difícilment aquestes coses surten si no... Si no hi penses.
0: En el llibre trobem diferents tipus de narradors, hi ha diferents punts de vista... Hi ha, moltes vegades és un narrador que li agrada molt observar allò que està passant en el seu voltant i ho descriu. Són narradors sempre perspicaços, observadors, detallistes. Jo crec que saben captar l'ànima dels personatges i la transmeten. I a pesar del to trist d'aquestes històries, també... podem trobar, i és, jo crec que el relat més evident és de Domèstiques Calamitats, un humor càustic per part de qui explica aquesta història. A vegades, vull dir, aquest ús de
1: l'humor.
0: De l'humor.
1: L'he fet sempre. Des de sempre. L'humor és un recurs tant per fer literatura com per escriure articles com per qualsevol cosa, si vols entrar en els lectors, una forma d'entrar-hi a través de sa broma o de l'humor càustic o del sarcasme. Però hi ha estat... Jo crec que tot, allà, fins i tot llibres seriosos, llibre d'exili, segur que trobes llibres d'humor, segur. Perquè a vegades hi ha històries que dins lo dramàtiques que són, també tenen una lectura de d'humor, i vegades l'humor és el recurs que tenim per fugir d'una situació dolorosa, no? Està clar.
0: O a vegades també per contrastar, per contrast,
1: també
0: queda més clar el missatge. Després, un altre aspecte que no passa desapercebut per al lector és l'estil. Ja ho he apuntat, aquí hi havia hagut un canvi a Blues de Novembre respecte de
1: Cavalls
0: de Cartró. Jo crec que hi ha un ús molt ben resolt de registres lingüístics en els diàlegs. Els personatges, quan parlen, són molt versemblants, són molt creïbles, perquè ratllen d'una manera
1: normal.
0: I en què l'oralitat queda molt ben reflectida. Amb una oralitat que hauríem de veure si encara es manté. Si la gent ratlla igual, però bueno, han passat un quants d'anys. I això, és a dir, domines els registres i, com ja havies apuntat, jo crec que hi ha un gust estilístic per la frase curta, a vegades pels paral·lelismes sintàctics, per les metàfores també hi ha un... I tot això fa que la prosa sigui molt musical, també, a la vegada. Què trobes d'això?
1: Bueno, mira, estic espantat perquè no sabia que se pogués llegir d'aquesta manera, com un... rítmicament, eh? I, bueno, no ho sé. Jo t'he dit que estic una mica en desavantatge perquè no he rellegit voluntàriament el llibre abans d'aquesta entrevista. L'haver rellegit podria entrar més en la conversa. Jo crec que en aquell temps era la idea trencar completament amb Cavalls de Cartó. De dir, jo som capaç de fer Cavalls de Cartó, un rotllo macabeo, i som capaç de fer una cosa molt rítmica, ja que tu has dit du molt en el lector allà on volia, sense fer-lo, perquè en Cavalls de Cartó, per dir una cosa, a vegades donaven la volta per tot. Ho havia de ser, perquè aquella història era menor que 1959, Cavalls de Cartó, i la vida era molt més lenta. No hi havia gent de fora, només eren gent d'aquí. Era una situació... Bueno, trobava que era una situació diferent.
0: La crítica ha dit que la teva és una proposta narrativa lligada a la infrahistòria de Menorca. I no és història de grans personatges, sinó de les persones de carn i ossos. I en què els fils individuals i col·lectius estrenen. Llegint Blues de Novembre, comprovant que algunes de les temàtiques col·lectives que hi tractes no han canviat amb els anys. Han desaparegut alguns dels paradisos perduts de la generació que anomenen Boomer, que surten al llibre. Patxà de Sant Lluís ja no hi és, per exemple. Però en el fragment que has llegit resulta...
1: Es baixa.
0: Sí. I també resulta sorprenent que surti gent que ja va córrer per esport, que avui en dia és com una...
1: Sí, com una processó.
0: Com una processó. El relat Un home a la intempèrie també apareix a l'especulació urbanística. I en aquest cas amb un projecte, jo no sé fins a quin punt vaig ser visionari, d'un parc aquàtic a la costa de Sant Lluís. Tu vaig situar el que ho fa, però, bueno, mira, el cap dels temps, no va ser tan literari. I tot això, fins a un cert punt, també forma part de relat. Especuladors, defensors de medi ambient, apareixen en aquestes pàgines. És difícil ratllar, situar històries a Menorca i que no surtin aquestes temàtiques, o si hi surten és perquè els hi dones una importància, no?
1: Jo no ho sé. Bé, si fos escriptor de moltes històries, te podria dir, amb més experiència i coneixement, si mos podem alliberar d'aquest tema sempre recurrents que surten des de fa molt d'anys i que encara sortirien, i cada vegada més. D'altra banda, jo crec que el tema dels personatges de carrer, dels personatges anònims, també sempre ha estat un bastant present el que he fet. No només, està clar que en quaderns de folklore està fet pensant en els personatges de carrer, en els personatges anònims, en les vides normals que no surten en els grans llibres d'història. I fins i tot quan he fet llibres d'història, el llibre d'Exilis, són 1.000 personatges anònims que se rescaten, perquè crec que és molt important la història local, la intrahistòria, la petita història que és aquí dona raó de ser a tot. O sigui, te fa comprendre molt tota la història en general. Crec que la gent pot entendre molt més en la història d'un personatge de carrer que no en grans estadístiques o grans resums històrics, no? I sempre aquesta idea del personatge, no diré marginat, perquè no són personatges excluïts ni marginats, no és el lumpen que surt aquí, no. Són anònims, normals, i sí, sempre ha estat un tema bastant recurrent, no?
0: Bé, de tot plegat en resulta un aspecte al darrere d'aquesta obra de què voldria parlar, que és que l'escenari en què transcorren aquestes històries tristes també ho és un escenari trist. En algun cas, i ja també ho has apuntat, Menorca és un lloc de fugida. En d'altres sembla, és com una mena de presó de la qual no es pot escapar. És una illa en què no hi ha gaire lloc per imatges de postal o per graveria anuncis de cervesa mediterrània. Mostres un lloc poc amable. Quina és l'imatge?
1: Això ha canviat molt. Perquè als anys 80, principis dels 90, jo crec que era un poc això, per sort, era encara una... Per sort, per segons qui, perquè hi ha gent que no li agrada viure d'aquesta manera, però jo havia viatjat un poc i en aquells moments a Menorca era allà on me trobava bé i la sensació que jo tenia de la vivència de la terra era la que protagonitzava el decorat de relats, no? Jo crec que, a veure, no crec que sigui una obra naturalista, perquè no crec que hi ha un determinisme
0: del medi,
1: no? A veure, personatges, crec que no, crec que els personatges s'imposen en el medi. El que sí que Menorca, un cidern i una illa, el retorn, aquell que no se'n pot anar i se'n vol anar, aquell que hi ha una de les històries és així, sí que són aquests tons foscos o grisos que també volia que quedessin remarcats en les històries. No totes, però en algunes sí. I en finals dramàtics, normalment, també. La història d'aquell músic que ve a un enterrament després de molts anys, també, jo crec que es torna a Menorca per enterrar ton pare.
0: Sí, no és una història amable.
1: Sí, no.
0: Bé, hem estat ratllant fins ara de cap blues de novembre. És bé que no l'has llegit des de llavors.
1: No.
0: Però gairebé 30 anys després d'haver-lo publicat, quina valoració em fas d'aquest llibre?
1: Bueno, a veure, quan te'l van treure, jo tenia molta il·lusió de ser escriptor de literatura. De fer creació literària, és la veritat, perquè d'una trajectòria que anava un poc amb aquesta idea, a part de sa feina, com una cosa que res tenia a veure amb sa feina. Però les circumstàncies van fer els atzars, van fer que els camins fossin uns altres diferents, que tampoc me sap cap greu, perquè crec que estic content de lo que he fet. De fet, tenc algunes coses començades de creació literària, però que estan allà començades i ara tenc tantes coses d'història a acabar que entenc que alguns anys, no?
0: Sí, ara, a partir d'aquest programa, haguessis d'animar un potencial lector d'aquest llibre a llegir-lo, que li diries perquè ho fes?
1: Bueno, que intentés posar-se a l'any 90... És important un lector que se posi, quan el llibre ja té uns anys, que se posi en el moment en què s'escriu, tant en el moment en què diu l'autor com en el qui s'escriu, i també que se posi en el moment històric on passen aquest relàs, no? Perquè això és important. Llegir-lo des d'avui, sense situar-te, no t'ajuda gens. Segurament les cançons l'ajudaria, perquè són d'aquell temps.
0: Mm-hmm.
1: I les cançons tenen un poder molt gros de vocació i ajuden a evocar. I que també jo crec que, enrellant, he pensat que segurament se sorprendria de veure les coses de fa 30 anys que encara són vives avui. I que se'n donaria compte que la història d'una comunitat, comunitat, 100 anys és no res. Sembla que si no feim una cosa d'avui per demà o que sí, no res. I això té un punt positiu, un element positiu, però també té elements negatius, no? D'aquest espai de temps que és llarg i a la vegada curt. I en aquests moments el que està passant a Menorca és un d'aquests elements negatius. Sembla que no passa res, però sí que està passant, no?
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca. Cavall.

0: A més de parlar en Josep Portella del seu llibre Blues de novembre, la lectura del qual convidam a retrobar, volem proposar-li, per acabar, que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca, en què hem demanat al nostre convidat que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'un autor, d'un altre autor, illenc. I ens has ratllat d'un clàssic, per dir-ho d'alguna manera, de la literatura menorquina.
1: Jo som un mal lector, mal llig molt poca literatura. Perquè llig documents, arxius, cartes, llibres d'història, per fer les meues feines. Per tant, que ningú s'escandalitzi si dic que al cap de l'any, en aquest moment, llig dues o tres novel·les. Uh-huh. No llig més, perquè llig altres coses i el meu temps és un altre. Però entre l'any 81 i l'any 90, durant 9 anys, vaig fer un programa de ràdio que es deia Test de Paraula, que presentàvem un llibre cada dia. I solia llegir un llibre cada dia, quasi. Llegia molt, moltíssim. Jo crec que en un moment donat vaig quedar saturat de lectures i ho vaig deixar. I a la vegada va començar tot aquest procés. Per tant, de lectures actuals o autors presents, que em podrien ratllar, m'agrada molt l'autor de Pàtria, en Aramburu, m'encanta tot el que fa, llibre que treu ell, llibre que llig, és dels pocs que vaig a cercar, són pocs. Quan vas dir un llibre menorquí, vaig triar en Joan Manejam.
0: En Joan Manejam, si ho deia bé, sí.
1: Perquè és un llibre que solet llegir cada any. Un poc abans de Sant Joan, tenc el costum de llegir-lo, sinó cada any, cada dos anys, de llegir-lo. És un llibre que es pot llegir en una hora i mitja, no passa gaire pena. I perquè tota aquesta literatura de Joan Benejar, en Foc i Fum, també, com la literatura de Ballester, quan ratlla de costums, o de Francesc del Branc, o d'Andreu Ferrer, en Sant Rondàs, té una riquesa que jo és difícil de trobar. Una lèxica i de construcció, de manera de construir. Ja m'agradaria jo saber fer oralitat com ho fan ells, perquè és d'una naturalitat i està clar que en aquells moments devia ser lo natural, no devia ser imposat, però són llibres que llegen molt bé, i aquest d'en Joan Benejam, hauria pogut triar un altre, Benejam, o d'en El Branco, o Contes. Els d'en Joan Benejam ho situen molt bé en aquella ciutadella de 1860, 70, de fa 150 anys, que jo m'agrada recordar, per no sé, és una cosa que m'agrada recordar, no sé si per pertinència o...
0: Molt bé, després fem esbot, sense sortir de la literatura catalana, però sortint de Menorca, i tu has triat un llibre d'un autor que de fet està establert a Menorca, que és en Josep Massanés. I és llibre La vall de la Matança, no?
1: Sí, és que el record que ho entro a llegir perfectament, però també en podrien triar molts, això. S'ha de triar un llibre, és una trampa mortal, no? Però en podrien triar...
0: Però en som molt conscients, ja, però...
1: Me va sortir aquest, perquè record que en el moment en què el vaig llegir me va impressionar, al millor per dues coses. Primer, perquè el tema era la Guerra Civil, i ja saps que és un tema que fa 15 o 20 anys estic sempre donant voltes per qüestions de treballs històrics, i m'agradava, no està situat a Menorca, la història, però està situat a un enfrontament que allà, crec que és en el Pirineu o per allà dalt, no? I crec que ja en el moment final de la guerra. I la manera en què ho exposa ell, i en què explica la manera en què ho relata, em va enganxar tot d'una. Jo crec que també amb això és molt allò de frase curta i cavalcada una altra... Bé, la manera de... I molt crua, molt cru, i em va agradar més. En Josep és un autor que també m'agrada, però és un autor humil, que si se sabigués vendre seria un nombre 1, però pas que es preocupa poc de vendre-se com a autor, no? Perquè té obres que valen la pena. S'hi dedica com a feina, com a professionalment. Té ja una obra extensa i llarga. Aquesta ja fa uns anys, ho feia 9 o 10 anys o més, que la va treure, i és un personatge poc, molt poc del món acadèmic, il·lustrat, Institut Menorquí d'Estudis, etc etc. I això també m'agrada. Tinc una imatge d'ell i de na Cati, sa dona, que cada any solien venir, no sé, ara no me'n recordo si era en el ball de Cap d'Any o en el ball de Carnaval, que feia mamó, venien,

0: Pois,
1: essa literatura universal. Un títol que concret és evident que triar és una pregunta trampa, però bueno, és un joc. I tu has ratllat d'en Luis Martín Santos i Tiempo de Silencio. Per què?
0: Bueno, també és una lectura... Jo l'havia llegida d'any 70, quan era a Madrid. Vaig fer família a Madrid. I s'havia publicat 10 o 15 anys abans, no? Jo la vaig llegir a Madrid. Allà no li vaig donar massa importància. Doncs quan vaig fer l'accés a la universitat, per majoria d'edat, una de les feines era una recensió d'un llibre i em va tocar aquest. I el vaig haver de llegir...
1: El Zàrida.
0: Sí. I el vaig haver de llegir més en profunditat i estudiar-lo, no? I descobreixes que moltes vegades quan una cosa la trata superficialment te sembla una cosa, però quan te la trates profundament és totalment diferent, no? I això passa amb un llibre i amb qualsevol cosa de sa vida, no? I que vaig tenir la sort de tractar-lo a fons, també vaig descobrir la història de l'autor, que és important sempre saber l'autor qui era, què va fer. Ell era psiquiatre, no era literat, no era escriptor, era psiquiatre i metge, també havia estat cirurgià, jove, havia fet feina uns anys a Madrid, i d'aquells anys a Madrid havia fet aquesta obra, aquesta història, que després s'ha fet en teatre i en cine i ha estat molt coneguda. S'ha dit que és l'obra que revoluciona la novel·la del segle XX, jo crec que és Jarama, més que aquesta, no? Que anterior. Però aquesta també, déu-n'hi-do, l'impacte que va tenir amb els jocs, del narrador de joc profund, el tema de treure en el carrer, en aquella Espanya franquista, tot el que era l'umpen de Madrid, el xabolisme, la vida de picaros, de l'edat mitjana que encara existien. La història és també molt negra, molt bruta, no? Bé, té dues parts. Té la part de l'umpen i la part de la burgesia madrilenya, on també ell està en la frontera entre una cosa i l'altra. I, bueno, jo sempre m'ha d'agradar. I aquesta sí que l'he llegit alguna vegada més en posterioritat, perquè s'està reeditant de tant en tant i sí que entenc una lectura més recent de les aventures d'en Pedro, l'investigador mesquí.

0: Arribem al final d'aquesta passejada literària. Esperem que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, i especialment l'ús de novembre, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Beb, per acceptar de participar-hi.
1: A vosaltres.
0: I moltes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Molt bé.
0: Salut.
1: Salut.

0: I ara sí que sí, fetes aquestes presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre sa memòria. Sa memòria, aquesta facultat humana de recuperar informació que m'ha emmagatzemat, aquesta capacitat de retornar experiències del passat per reviure moments, persones, paraules... Què passa quan decidim confiar els nostres pensaments o vivències en el paper i el boli, a un diari? Per què triomfa tant, avui en dia, la literatura d'això? I, per altra banda, quin paper hi juga l'escriptura de records a la memòria col·lectiva? Quins gèneres inclou? I quins són els nostres referents en aquest món? En definitiva, avui ens centrem en la literatura del jo.
1: Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: El capvespre queia a les roques fosques del nord quan els pescadors de vorera s'hi apropaven. Un fil gruixat en revoltat a un tros de suro amb un ham considerable era el sistema que s'usava per mirar de capturar morenes i congres, uns depredadors del mar que servien en aquells anys d'escassetat per fer sopa de peix.
1: Època de muda. Capítol 51. Cridar els taurons.
0: Per augmentar les possibilitats de captura, a més de tirar l'enganxall a un lloc adient i deixar el fil ben fermat a terra, també s'abocava al mar un suc carregat de sang i restes de peixos. Les espècies que viuen de depredar-ne d'altres tenen els sentits afinats per detectar on hi ha menjar potencial, com ara una presa damnificada. Efectivament, les morenes, com els taurons, senten atracció per les ferides i tindran més predisposició a apropar-se a llocs on la sang es detecti a l'ambient. Una analogia semblant es dona amb els negocis monetaris que feien els humans. Quan hi ha olor de guanys fàcils i ràpids, prest apareixen els taurons econòmics que acostumen a ser molt més perillosos. Els de la mar depreden per viure. Els de terra viuen per depredar. Quan des de les instàncies públiques es fan gestos de desregulació urbanística, quan s'anuncien mesures de simplificació que en realitat són de desprotecció, és com quan els pescadors de vorera tiraven aigua sanguinolenta a la mar. Això atrau els predadors. Si tenim unes piscines que gasten molta d'aigua perquè renoven íntegrament quasi cada dia, però que en el projecte s'havien plantejat com a sistemes per emmagatzemar aigua pluvial i depurada, estem davant d'un doble incompliment. Perquè s'han fet unes instal·lacions per les quals no es tenia llicència, infracció urbanística, i perquè hi ha un consum hídric molt més elevat, infracció ambiental. Si al final les piscines es legalitzen i la sanció inicial queda en quasi res, estem tirant suc sangonós a l'ambient i s'escamparà la sensació de ser un territori bo per enganyar amb finalitat de lucre ràpid. Si s'estructura una legislació que permet legalitzar construccions il·legals i fer-les revalorar multiplicant moltes vegades el seu preu anterior, estem projectant a l'entorn una secreció que empeny més operacions immobiliàries fraudulentes en rústic, disfressades d'altres aparences. Just a la primera claror de l'alba, els pescadors passaven a recollir els estris que havien deixat calats. Hi havia una quietud natural només alterada per qualque colom que removia dins les coves de la costa. En moltes de les llences s'hi havien enganxat morenes de bona mida que serpentejaven enèrgicament quan l'ham les tirava fora del mar i de la vida. També hi queia qualque congre fosc i elegant. Els esquers i el bru vermellós que s'havien posat dins la mar havien servit per l'objectiu marcat. Els pescadors de vorera d'aquells temps pescaven per menjar. Les captures es repartien entre les famílies, que tindrien feina de gestionar un animal altament carregat d'espines interiors. Al segle XXI, les cases ja no són a l'abast dels menorquins. Els amarraments tampoc. Els diners que es mouen van a poques butxaques. Atraure els taurons de terra a una illa com Menorca és un profund error estratègic. Acaben pagant queixalades a la població resident.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

up.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Doig. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat. Però ell està tranquil, fumant herba amb molt de

0: Argendà celebrava ses noces de sereu. Aquell dia, Argendà feu anar solla gran dins sa petita, no només per es bon nom d'Argendà i de sereu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodà sa taula d'esconvit cantant sa novia d'Argendà. Avui ella és en terra, demà serà la mà. Bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i sereu li oferí un got de vi. «Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou», digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia d'Argendà. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i, caminant terra endins, arribà a un lloc demanant socors. Quan va saber que es lloc eres d'Argendà, se li trabucat seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despallissada i enribonot, com una bruixa, cantant.
1: Ràdio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca.
2: Senyor, tot el món sembla estar d'acord amb sa necessitat de posar fi en els ultratges sufragistes, però ningú sembla estar segur de com fer-ho. N'hi ha dues, i només dues maneres per poder fer-ho. Totes dues serien efectives. 1. Matar a totes les dones del Regne Unit. 2. Donar el vot a totes les dones del Regne Unit. Atentament, Berta Brewster. Aquesta carta va aparèixer el 26 de febrer de 1913 al diari Daily Express, durant les contundents protestes que es vivien al Regne Unit en motiu del vot femení. Comencem Epistolari Express a Radio Far, Menorca.

0: Us ha passat mai que en qualque reunió d'amics, quan heu de decidir què sopar i no hi ha manera de posar-se d'acord, i enmig de tot el soroll de discussions i converses creuades sobre si pizza, hamburguesa, kebab, opció vegetariana, sempre hi ha qualcú que surt dient «votem» i així es decideix per majoria? O recordeu quan anàveu a classe i s'havia de decidir qui volíem que fos el delegat de classe? O quan marxes de vacances amb sa família i no hi ha manera de triar on anar? Al final, sempre votem. Constantment negociem amb el nostre entorn i quan no n'hi ha manera de posar-se d'acord, intentem posar en pràctica sa democràcia i fem el nostre dret i ús a vot. I una cosa tan simple és el que després s'intenta dur a terme en un context molt més gran com és un país. Però aquí ja la cosa es comença a complicar i no sempre ens assegurem el dret a vot. Però aquest ja seria un altre tema. El vot, així com l'entenem a Occident, representa la base de la democràcia. Però és interessant també fer-se preguntes sobre tot això. Per exemple, sabem que la democràcia és una paraula que es va inventar a la Grècia antiga, tot i que hem de tenir en compte que en aquest concepte de democràcia quedaven excloses de la ciutadania dones, fiets i fietes, estrangers i esclaus. Per tant, tampoc podem dir que Grècia fos la cuna de la democràcia. L'antropòleg David Graeber ens planteja una realitat diferent i potser un poc distòpica avui en dia, però ell xerra de societats on no hi ha cap forma d'obligar i sotmetre aquelles persones que no estan d'acord amb allò que la majoria ha decidit. I davant d'això, la votació, i cito el que ell diu, seria el mitjà més adequat per aconseguir humiliacions, ressentiment, odi, en darrera instància, representa la destrucció de les comunitats. En aquest cas, l'antropòleg planteja que per esbrinar allò que la comunitat vol fer, cal seure's a escoltar. I això requereix de temps. De molt de temps. Tornem en però a la carta. Què succeïa el 1930 al Regne Unit perquè enviessin aquesta carta a un diari? Efectivament, la lluita pel vot femení. Tot i tenint present que en moltes cultures les dones ja comptaven amb drets polítics o havien lluitat pel seu reconeixement amb anterioritat, des de l'historiografia occidental es considera que el moviment sufragista es situa al 1848 amb sa declaració de sentiments de Seneca Falls. Aquest és un document nord-americà, resultat de diversos moviments i associacions polítiques liberals i abolicionistes que havien estudiat les condicions i drets socials, civils i religiosos de la dona. El sufragisme femení va ser ample i divers. N'hi havia de molts tipus, igual que tipus hi ha de dones, i responien un poc a les corrents polítiques del moment i als contextos socials del territori. Per exemple, en aquest cas, a l'estat espanyol, el vot femení es va aconseguir a través d'una lluita més des de les institucions. En aquest cas va ser na Clara Campoamor qui va impulsar aquesta lluita a través de la Unió Republicana Femenina amb l'objectiu d'aconseguir que la dona votés, que hem de dir que la primera vegada va ser el 1933.
1: Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, he de decir con toda la consideración necesaria que no están apoyadas en la realidad. ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad?
0: A Regne Unit, en canvi, el sufragisme es va caracteritzar més per una defensa un poc més combativa. Us sonen noms com Emily Davison, Emmeline Pankhurst i Carmen Carr? Elles són les figures representatives d'un moviment activista que va durar unes dues dècades i que va estar pressionant constantment per aconseguir el dret a vot femení. Però va ser un moviment que va aconseguir canvis massa lents i que, per a algunes persones, no era prou. Per això, dintre d'aquest moviment va haver dissidències i va haver qui va optar per estratègies molt més defensives, com van ser incendis d'edificis, encadenaments al Palau de Buckingham, etc. De tota aquesta realitat i enmig de tot aquest context de lluita i reivindicació, és on apareix aquesta curiosa, però molt real, carta per part de la sufragista Berta Brewster.
2: A pesar del gobierno de su majestad, estoy aquí esta noche. Conozco el sacrificio que habéis hecho para estar aquí. Sé que muchas estáis alejadas de la vida que llevabais. Pero noto vuestra fuerza esta noche. Durante 50 años hemos luchado pacíficamente por conseguir el voto femenino. Nos han ridiculizado, maltratado y desdeñado. Ahora nos hemos dado cuenta de que los hechos y el sacrificio deben ser el orden del día.
0: Ara xerrem del vot femení perquè costa de creure que fins fa no tant no podíem votar. Però al final també es tracta de que tothom tingui dret a votar, sense gènere, raça o nivell educatiu. De fet, existeix el sufragi sense qualificació, on s'estableix el dret a vot de qualsevol persona sense discriminar el seu nivell educatiu. En aquest cas, queden incloses les persones analfabetes. Però val a dir que justament en aquesta idea de persones no informades es basa la crítica cap a aquest tipus de sistema. Però podem dir avui en dia que som ser realment informats? Aquelles persones que només s'informen per xarxes socials saben més que algú que es considera analfabet? On queda la igualtat d'oportunitats en una societat com la nostra? És el vot l'única forma de construir democràcia?
3: Huelga, huelga, huelga, huelga!
4: Votos a favor!
3: Yo!
4: Votos en contra!
5: Yo no!
0: Entre tanta pregunta i poca resposta, vos deixo una anècdota de l'antropòloga i escriptora Noemí Villaverde. Ella la qualifica com allò oposat al que denominem democràcia. I és l'anècdota d'un home de Brasil que treballava al cafè, en Prudente de Moraes, que va arribar a la presidència d'una nació. El 1889, Brasil va passar de ser una monarquia a ser una república i sa Constitució va implantar el vot universal. Però el va implantar a l'estil democràcia grega, negant el vot a dones i analfabets. En aquesta lògica i en aquell moment només tenien dret a vot els homes cults. I això representava el 2% de la població, mentre que el 98% del poble no va poder votar. Avui, el nom d'aquest president dona nom al carrer principal de sa coneguda platja d'Ipanema.

0: fins aquí el programa d'avui. Postdata. Això és Epistolari Express a Radio Far Menorca. S'acomiaden de Voltros, n'Andreu Llamburu i en Xec Pons.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Biblioteca Freak, capítol 63, en el que iniciem nova temporada, segurament la més freak de totes elles, ratllant ni més ni menys que de 5 llibres, el primer cicle de L'Arxiu de les Tempestes, de Brandon Sanderson. Una saga de fantasia èpica que, tot i no estar escrita amb una prosa enlluernadora, estem ratllant d'un autor best-seller, es devora com si una tènia llegís en el nostre costat. Una sèrie de novel·les que són un exemple d'escriptura per mantenir el lector clavat a les pàgines. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web Radio Far Menorca.

0: Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una altra vegada més aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és la Magda Tibonet.
0: I ella és la Gabi Miciolevicius. I avui us hem vingut a xerrar de dones fotoperiodistes. Per això tindrem una convidada de luxe que ens fa molta, moltíssima il·lusió que s'hagi atracat a Radio Far.
1: Pues sí. Ella és la Gemma Andreu i és la dona que és a tot arreu, com a tu. És la dona que lo fotografia tot en Espanya. Bueno, en Menorca. Càmera en mà, la veus per tot, tant te cobreix un event esportiu com una xerrada s'ateneu, com un accident, com un concert, una entrevista personal o un Sant Joan.
0: A la Gemma la reconeixereu per la seva bonomia, la seva humilitat, tant professional com personal, el seu saber fer i un somriure discret però sincer.
2: Gabi Miciolevicius i Magda Tibonet presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com. A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: Orlando, de Virginia Woolf, és un dels llibres més exigents però més preciosos que he llegit mai. Va ser publicat el 1928 sota el títol Orlando, a Biography, a l'editorial que tenien Virginia i el seu marit, Hogarth Press. I és una obra insòlitament avançada en el seu temps per la seva temàtica obertament queer i és revolucionària tant pel tema com per la forma. Es tracta d'un relat que s'allarga més de 3 segles, per lo que veiem que ja és especial, protagonitzat per un aristòcrata que viu aventures, estima i crea literatura mentre travessa anys i anys de la història d'Anglaterra. Un dia, Orlando es desperta i és una dona. I això passa perquè sí, sense cap trauma, sense explicacions mèdiques ni morals i sense convertir-ho en un conflicte. Simplement un dia es desperta, és una dona i tothom ho accepta i put. Woolf ho narra amb una naturalitat sorprenent. El cos canvia, però els desig, la memòria i la consciència de la persona continuen, és a dir, és exactament la mateixa persona. Virginia Woolf no es dedica a reflexionar al voltant del gènere. És igual si és un home o una dona o el que signifiqui ser o no ser un home o una dona. El que importa és l'experiència vital d'aquesta persona. El que fa que aquest llibre sigui encara més especial és que el personatge d'Orlando està inspirat en una persona real. Està construït a partir de la figura de Vita Sackville West, escriptora, aristòcrata i durant anys amant i amiga íntima de Virginia Woolf. Precisament fa poc me vaig endinsar en un volum preciós que es diu Cartes d'amor, que és una selecció de correspondència entre elles dues en què se les veu en una relació complicada. Una relació plena de desig i humor, però també de gelosia. Això me van enganxar moltíssim perquè, a diferència de les cartes d'amor d'en Pere Calders, per exemple, que justament tenen el mateix títol, per això ho dic, en aquest volum tenim les respostes d'una i de l'altra, i no només són cartes cap a una banda, sinó veig la correspondència sencera. I estan combinades amb petits fragments dels seus diaris personals on poden descobrir el que realment pensaven l'una de l'altra, que això també és molt interessant. M'ha semblat un volum molt entretingut de llegir i perfecte per conèixer la intimitat de dues grans autores, sobretot de Vita Sackville, que jo no la coneixia encara, i que és curiós perquè en el seu moment era més famosa que la seva amant, és a dir, en el seu temps Vita era més famosa que Virginia. Però al final el nom de Virginia Woolf li ha fet ombra. Fa poc que en llengua catalana l'estem recuperant a Vita Sackville. De fet, Viena Edicions fa poc ha editat Els Eduardians, una de les seues millors novel·les. I aquest volum de cartes d'amor el podeu trobar a la L Geminada, amb una portada preciosa. Les dues obres crec que ha tingut molt de ressò i a la gent els està agradant descobrir o redescobrir aquesta autora. Però bé, tornem a Orlando. A les cartes es veu com elles dues es posen molt de sobrenoms i apel·latius carinyosos, un d'ells Orlando, és a dir, Vita diu que li agrada sa Orlando de Virginia i Virginia li diu, tu que ets sa meva Orlando, si t'has que m'ha semblat molt polit. Crec que és interessant llegir aquestes cartes abans d'Orlando perquè jo m'ha de fer entendre molt millor aquesta, com aquest amor, aquest afer, aquesta amistat amorosa i literària es converteix després en narrativa, com si la novel·la fos una mena de resposta literària o una prolongació d'aquestes cartes íntimes. De fet, hi ha qui diu que Orlando és, en realitat, la carta d'amor més llarga i encantadora de la literatura. També vos diré una cosa, Orlando és un llibre molt fantasiós i canviant, que juga amb el temps, la biografia, la ironia, té moltes frases llargues, girs de guió... O sigui, que és un llibre un poc exigent. O sigui, no és un llibre superdifícil, però sí que vos demana un poc de paciència. És a dir, que l'heu de llegir en un moment que estigueu concentrades, no és una lectura superlleugera. Però jo crec que val moltíssim la pena.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Mirallant les ombres de l'entorn, a la costa corbada

una gavina guaita dalt d'esmon. Es penja la morada i mira el sud. En un instant estira i pren el vol.

les canyes braves fiblen allà al fons. De la colar sega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen al fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't endur i segueix cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retornarà de nou, i en el silenci la sentiràs quan plou.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records. Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

Benvingudes i benvinguts. Vos vull confessar que estic enamorat de l'art. No penseu malament. I com a enamorat m'agradaria conèixer aquest amor profundament. Però el món de l'art és vastíssim en temps i espai. Ara, en aquesta actualitat, amb internet, l'accés a aquest extens univers de l'art és molt més fàcil. Tenim l'exemple de l'Spotify, amb el que pots escoltar música de qualsevol banda del món. Però no sé com és, sempre mos quedam amb les mateixes coses. La zona de confort, supòs. Rellant de literatura, pràcticament només toc literatura anglosaxona, un poc de francesa i nacional. Pràcticament, vull enfatitzar. No record molt bé com vaig arribar a aquest autor. Crec que cercava qualque cosa sobre avantguardes literàries. El fet és que vaig caure a la casella d'Itàlia, literàriament desconeguda per jo, i el que vaig descobrir va ser com degustar per primera vegada la llagosta. Així que avui, a Biblioteca Fric, Centúria, de Giorgio Manganelli.

0: I comencem amb aquesta fata viva de Dente, amb aquests versos finals, però que bella et sa vida dels altres. Uns versos brutals que resumeixen a sa perfecció aquesta novel·la, que podria titular-se Sa bellesa de sa vida dels altres, perquè gaudirem com a porcs en un assoll, contemplant tots els personatges d'aquest llibre, que en realitat són 100 novel·les, o com les defineix Manganelli, novel·les riu. Perquè Centúria són 100 textos d'una pàgina d'extensió, o com a màxim dues, en els que se mos narra el que podria dir-se un dia en sa vida de qualque personatge. O pot ser l'argument d'una novel·la per escriure, o un quadre quotidià. Una petita biblioteca, els llibres, novel·les, fragments de sa qual, són només aquesta mínima i dubtosa punteta d'un tresor per desenterrar. Un compendi d'universos literaris, des de sa fantasia, passant per allò còmic, el raonament filosòfic, sa ciència, etc.
1: Para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre. Abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Aquel que se liga a una alegría hace fumar el fluir de la vida. Aquel quien besa la joya cuando ésta cruza su camino vive en el amanecer de la eternidad.
0: 100 personatges inscrits en les lleis del seu propi univers, del seu propi capítol. Un fantasma avorrit en el seu castell, un unicorni a la parada del bus, un senyor a qui roben l'univers mentre entra a comprar en una botiga, un aftershave, la història del cavaller qui ha matat el drac, un home que somiava tant que no deixava somiar a ningú més, una ciutat semiabandonada on els seus habitants canvien constantment de domicili, etc. 100 meravelles, 100 llibres fascinants, 100 peces d'un puzzle que resumeixen els estereotips de la literatura i que es combinen per construir un univers infinit. 100 pintures mestres que descriuen les manies de personatges empresonats en el no-res i el silenci. Nàufrags en un món governat per l'absència de sentit. Però si l'absència de sentit és així, que res tingui sentit.

0: i tornàvem a Espanya per escoltar Nacho Vegas i els seus actores poc memorables. Que si seguim aixines, pres posaré tota la seva discografia. Però a diferència de la cançó, aquests actors ho tenen tot per ser memorables. Històries enigmàtiques i fulgurants de gran intensitat i precisió. Fixeu-vos en l'inici de cada relat, una senzilla genialitat que vos atraparà i vos enamorarà. Relats d'una inventiva i imaginació que vessa a cada línia. Històries d'hilaritat i tragèdia, d'hipòtesis i jocs nihilistes, raonaments absurds i enganyosos, curiositats i angoixes metafísiques que te faran enfadar després de que te llevin sa Hilda de sa boca i demanar: no hi ha ara un xupa-xups?
1: Nadie te va a cortar la polla.
2: Gracias, Walter.
1: Mientras yo pinté algo en todo.
2: Gracias,
1: esto.
2: Walter. Ahora me siento mucho más seguro.
1: Nota.
2: De verdad, siento una gran tranquilidad interior.
1: Nota.
2: Aunque tenga que pasar esto. Podía vivir tranquilamente con una mancha de pis en la alfombra.
1: Ya.
2: Pero qué va, tío, más
1: Puntos
2: complicaciones.
1: Alemanes. No cambia nada. Putos nazis.
2: ¿Eran nazis, Nota?
1: Venga, Don. Amenazaban con la castración.
2: Ya, y
1: te las vas a dar de fino.
2: No.
1: ¿Me equivoco?
2: Bueno, quizá no.
3: Esos tipos eran nihilistas. Decían continuamente que no creían en nada.
1: Nihilistas. Hay que joderse. Dirás lo que quieras sobre los principios del nacionalsocialismo, pero al menos es una...
0: Manganelli és un d'aquests mags de les paraules, un boig del llenguatge que fa el que vol amb ell. La seva prosa és barroca i d'una riquesa que de vegades fa oi, sobretot perquè un no té aquest domini sobre el llenguatge. Una prosa que de vegades resulta difícil, però també molt atractiva, com un gelat de menta esquitxada, i molt absorbent, com el paper de cuina. Proper i molt divertit. Una prosa també d'una poètica exquisida, filosòfica i irònica i un poc ambigua, plena de laberints que te condueixen a una sortida de llums de neó i focs d'artifici. I que per això es diu que el protagonista d'aquesta obra, experimental i d'una originalitat única, és el llenguatge i el qüestionament dels convencionalismes literaris. I sobretot una obra que reflexa el seu autor, qui es va fer escriptor perquè no et sabia fermar les sabates.
4: Le respetaban en el mundo entero. La Nouvelle Vague era él. Jean-Luc Godard.
5: Ecos de sociedad. Los señores monos han tenido una hija. La han llamado Case.
4: ¿Case monos?
5: Sí, mi amor. Casémonos.
4: Tenía la suerte de admirar al hombre al que amaba. Estaba a punto de revolucionarse a sí mismo.
6: ¿No os da miedo que degenere?
7: No, al contrario, me parece que hay buen ambiente.
8: ¡Fascistas de mierda, cabrones! ¡Mierda!
5: Perdone, señor Godard. No le he reconocido sin gafas.
4: Gracias.
7: No se le da las gracias a un poli. Se le dice revienta, carroña, cabronazo. Te colgaré por la piel de las pelotas con las tripas del último cura. Eso hay que decirle, nada más. El problema es que no sé qué hacer. Hay que inventar un verdadero cine político.
9: Tiene que hacer películas con Belmondo. Es muy bueno y además es gracioso.
7: No voy a contratar a Alain Delon y a ponerle plumas en el culo para que haga de indio. Godard se ha convertido en eso. Un entretenedor ridículo que asume una...
0: I fins aquí la recomanació d'avui. I esperam tornar a Itàlia en una altra ocasió, que tinc unes quantes cosetes a la recambra, que espero que em fascinin tant com Manganelli. De qui també esperes llegir més cosetes, perquè té obres que semblen al cel. I nosaltres direm adeu amb una joia amagada de la música independent italiana, amb Appuntamento, de Calibro 35. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a la pròxima.

Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Ràdio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu! Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

plens en excés. De forces abatudes. Plors ofegats. I dominades ires. Els ulls. Les mans. Com en ruïna parlen d'imperis destruïts per sempre més. Sóc terra que vol ésser fecundada pel riu amar que neix en vostre cor i, compartint el greu dolor, lluar-vos a fi que ho retrobeu.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, ses vinjudites surten del niu.

Sabingudita és un ocell molt estimat a Menorca. És una espècie migradora que passa l'hivern a l'Àfrica subsahariana i arriba a la nostra illa entre el març i l'abril per poder criar. La part superior del seu cos és d'un color negre, blavós, brillant. En canvi, té el coll i la panxa de color blanc. És un ocell que habita espais humanitzats, com per exemple pobles, cases de camp o edificis antics. Aprofita les cornises o els davalls dels balcons per fer uns nius de fang molt característics. Les vingudites poden fer dues postes. Les primeres cries surten del niu a principis de juny, les segones ja ben entrat l'estiu. Joves i adults fan uns vols acrobàtics i cridaners que segur que haureu vist. En castellà li diuen avión común, un nom prou eloquent. S'alimenten de petits insectes, sobretot mosquits, cosa que els fa molt importants per al control natural de plagues. Es tracta d'una espècie protegida i està prohibit destruir els seus nius. Si mos molesten els seus excrements, és molt fàcil solucionar-ho. Basta posar, de forma cuidadosa, un recipient de baies niu que es pot retirar en acabar la temporada. L'estiu és època de convivència, no només entre persones, també amb les vingudites. Vos deixam amb una cançó que du per títol precisament això, l'estiu.

0: que la caldana hi tenen els al·lots i calen calderet. Però sembla que no tenen prou i ara volen territori i jornet.
1: Para no.
0: Trabaluja queda a mitjorn.
1: Para no.
0: Trabaluja queda a mitjorn. De la mosca Trabaluja m'he vist que la fusta i quan hi vaig a Cristo creu-me que mai té fam. Però, amics, han d'estar tranquils que Trabaluja no m'ho la fotran.
1: Para no.
0: Trabaluja queda a mitjorn.
1: Para no.
0: Trabaluja queda a mitjorn. Para no.

0: Els al·locs i calen calderer. Però sembla, sembla que no en tenen prou. I ara volen territori, mitjornet. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no.
0: Trabaluja queda a mitjorn. Para no,
1: para no,
0: para no,
1: para no.
0: Trabaluja queda a mitjorn.

0: 1.141 quilòmetres és la distància que hi ha entre Tànger i Tarragona, o entre Tarragona i Tànger. En Karim Kourou va néixer l'any 2000 a Tarragona, fill d'immigrants marroquins arrelats a Catalunya. Tot i així, manté el vincle amb el país d'origen, donat que hi torna un cop l'any. Ens visita avui a Gris Mig i ens interessa preguntar-li sobre si es sent d'un lloc o de l'altre, de tots dos alhora o de caps dels dos. Benvingut, Karim.
1: Moltes gràcies.
2: Què tal, com ha anat aquesta... aterrament a Menorca? Que...
1: està sent molt guai, la veritat. Definitivament, mai havia estat a una illa.
2: Uau!
1: Sí, se m'han ajuntat, aquesta setmana se m'han ajuntat el... he estat a Tenerife per una expo també, i ara també estic aquí. Llavors estic explorant el concepte d'ella, m'està xocant bastant, m'agrada.
0: Doncs, Karim, vas néixer a Tarragona, ets català, et sents marroquí també, però...
1: és una pregunta difícil, és a dir... quan neixes a un terreny que no compleix, o sigui, que no és que no compleixi, sinó que és diferent a la teva cultura familiar, mm-hmm. et genera aquest xoc i un fa que es pregunti d'on és, o sigui, es dificulta la generació d'una identitat. Llavors, jo durant molts anys he estat evitant l'etiqueta marroquí fins que vaig començar la meva carrera més artística i tal, on em vaig començar a plantejar d'on soc realment.
2: Vas al Marroc molt sovint? Abans hem dit un cop a l'any, no sé si és real aquesta xifra, i com te sents quan vas al Marroc? Te resulta fàcil integrar-te? Notes algunes diferències culturals entre tu i els altres o no?
1: Vaig un cop l'any, això sí que és cert, sí, perquè és visita familiar obligada, perquè al final, no vulguis o no, la majoria de la meva família està allà i si podem mantindre una mica de vincle, doncs quasi que millor. I, per altra banda, la manera en la que em sento allà és com que sempre soc de fora. És a dir, o sigui, passa una cosa que quan ets fill d'emigrants és que sempre ets l'altre. O sigui, jo a Espanya soc el marroquí i al Marroc soc l'espanyol, saps? Perquè hi ha un... o sigui, no acabes de ser 100% mai res del tot. Llavors, quan estic allà, se'm nota molt, quan parlo àrab i tal, se'm nota l'accent, se'm nota que falta vocabulari... O sigui, jo sempre dic que tinc un nivell d'Arija, que és l'àrab d'allà, del Marroc concretament, que d'un nen de 13 anys. Vull dir, puc mantindre una conversa i puc entendre-ho i tal, però a l'hora de fer expressions més complexes em nota molt. I sí, m'han calat molt ràpid.
0: A mi em passa al Brasil també, que en una conversa, en el primer moment ja se n'adonen que no soc, o sigui, que no visc a Brasil, sobretot per l'argot, no? Perquè és un llenguatge molt... callejero,
1: sí,
0: també.
1: Sí, exacte. A mi sembla un munt. De fet, sempre explico que no sé insultar en àrab.
0: Clar, saps? Per exemple, sí.
1: A mi al col·le m'ho preguntaven de si quin... com deia... com traduir paraulotes i coses així, i no era capaç, no tinc ni idea. Hi ha un moment molt interessant quan baixes en cotxe i és quan de sobte comences a sentir interferències de la ràdio, i aquestes interferències són de programes del Marroc. Arriba un moment que arribes al sud d'Espanya i comences a sentir els programes del Marroc de tant en tant interferits entre els 40 principals i coses així. I és molt interessant perquè és com que vas entrant a poc a poc en aquest nou univers, saps? I això m'agrada molt i trobo que si no hi hagués aquest trajecte no podria experimentar això. He anat al Marroc amb avió i no és el mateix, saps? Perquè vas explorant tot tipus de paisatges fins a arribar al... perquè el Marroc, o sigui, Tànger i Tarragona són paisatges diferents. I a poc a poc veus com elements del teu voltant van canviant.
0: Progressivament.
1: Ah, exacte. I això és molt interessant. I aquí entra en un joc també el tema de les senyals. Les senyals són una cosa que em fascinen, perquè hi ha una foto que a mi m'agrada molt, diria que és la més important del projecte, que és la de la senyal que posa el Algeciras.
0: Sí.
1: Vale. Aquesta senyal per mi significa molt, perquè és la senyal que sempre he vist al llarg de la meva vida que indica el moment en el que tu estàs entrant al Marroc, diguem. Perquè ara, el fet migratori, el fet d'aquest trajecte... o sigui, això és una prova de que aquest trajecte no pot passar desapercebut. O sigui, passen tantes persones que fins i tot el propi estat ha de senyalitzar en àrab perquè hi ha gent que no sap llegir en espanyol.
0: Clar,
1: saps?
0: Perquè està el Algeciras en castellà i a sota en àrab.
1: Algeciras en àrab. I això és molt guai, tio. La veritat és que sí, trobo que és molt important.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest.

0: pel·lícula d'Isabel, La fibra sensible, que es projecta dimarts, si no m'equivoc. Sí, perdona, s'atracarà. I en aquest cas, a part de ser directora, en Christian Pons, que és director del festival, també és coproductor de la pel·lícula. Per tant, té tot el sentit que aquesta pel·lícula es vegi aquí i ets la primera que es projecta a Menorca i res, mos agradaria que mos expliquéssiu un poc d'on neix aquest projecte, primer de tot, i un poc com va ser la col·laboració amb Esfar, que és una productora menorquina que esperem que tingui molts altres projectes per davant, però que és el seu darrer i mos agradaria saber com va néixer aquesta col·laboració també.
1: Bueno, doncs això parteix d'una experiència personal, d'una vivència personal dolorosa i de l'anhel de transformar diguéssim una emoció negativa en quelcom més positiu, no? Parteix de que el meu pare es va posar malalt a través de la... gràcies a l'amiant, no gràcies, o per desgràcia. I aleshores vaig decidir... Bueno, vam començar a investigar sobre el tema i ens vam adonar que no era una qüestió familiar privada, sinó que era un tema que afectava moltíssima gent. I vaig decidir fer un documental, el que passa que, bueno, d'entrada... És un tema una mica incòmode, no és fàcil... seduir amb aquesta història i vaig començar amb una productora de Catalunya, però certament com que el punt de partida és la història familiar i la meva família va decidir venir a viure a Menorca fa uns 25 anys, doncs hi ha una part que implica a Menorca i és aquí on entra a produccions d'Esfar, no? I en el moment de buscar un company de viatge a nivell de producció aquí, jo, bueno, vaig tenir clar, vaig de les productores que hi havia a Menorca, m'agradava la feina que feien d'Esfar i els hi vam proposar.
0: Que guai. És que a Menorca hi ha molt poques productores i no n'hi ha gaires que tinguin una mirada cap a aquest tipus de projectes, no? Documental creatiu, d'autor, i Esfar, a part de muntar aquest festival, també ha produït.
2: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Docfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Maticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: Molt bé, Òscar Padi, benvingut a la setena edició del Menorca Dog Fest.
1: Moltes gràcies per rebre'm. Estic encantat d'estar ací en la illa i és brutal el que heu muntat. M'agrada un muntó.
0: Moltíssimes gràcies. Per nosaltres és realment un plaer i crec que també un deute important tenir una exposició com la teva, que tracta un tema que ha estat el centre de la discussió política a València durant tot l'any, que és 2282
1: Sí.
0: O 2282.
1: És més 2.282 que és, te vaig a donar l'explicació, és la quantitat de litres per metres cúbics per segon i és l'equivalent a 6 vegades el cabal de l'Ebre.
0: Que va caure a la Dani.
1: Que va passar per tot, per lo que és el barranc del Pollo, bueno, un munt d'afluents, perquè al final nosaltres, la meva família, va patir també les inundacions com un munt de gent. I està el barranc de la Saleta, està el barranc de Pollo, n'hi ha un munt d'afluents, no? I entonces, què passa? Que se va inundar tota València.
0: Com vas... bueno, allà, en aquest projecte, molt de història personal, no? Com vas abordar aquest treball com a fotògraf, però també com a persona afectada?
1: Correcte. Pues, els primers dies jo portava la càmera, però és una cosa que molta gent m'ha preguntat, no? I has fet fotos els primers dies? Pues, no moltes. Per què? Perquè al final estàs treballant, estàs sentint el dolor dels amics, dels veïns, dels familiars, estàs flipant. O sigui, és algo tan bèstia que te deixa immobilitzat, no? Entonces, el alçar la càmera per ficar-te en l'ull i tirar la foto és una cosa que m'ha sigut molt dura en aquests primers dies, no? Entonces, quan ja ha baixat totes aquestes emocions, jo he sigut al carrer a fer la meva fotografia, que no era fer el cliché que ha sigut en premsa dels cotxes, de la gent i tal. Volia buscar una mirada més poètica i quasi sempre totes les fotografies que n'hi ha són en vertical perquè volia acotar un sentiment, no? una mirada i buscar en tots els puestos la meua mirada. És el que he anat buscant.
0: Crec que és tot un desafiament per a un fotògraf que està... Aquesta distància que de vegades posa la càmera entre tu i una situació, un subjecte, és realment complicat trobar aquest equilibri, no? Com ho has viscut tu en aquest sentit, més enllà de lo tècnic? Vull dir, com vas anar cercant aquest punt poètic?
1: Realment, al final, jo tinc amics que viuen en Paiporta, que bueno, van estar molt integrats en el tema de la neteja del poble i comentant ells, tio, no ha anat encara al teu poble perquè, clar, vivim a 6 quilòmetres del nostre poble d'Alaquàs i clar, ja hi ha passat 2 mesos després de... Sí, estava arribant el que és el Nadal. Entonces, què passa? Que jo m'agrada molt el que és la fotografia de carrer, no? Però jo vaig eixir a veure aquests moments, aquesta fotografia que a mi m'agrada, que no te proposa més preguntes que respostes, no? Que quan tu te fiques davant de la imatge, te dona aquestes preguntes, no? I a la vegada tens que tindre aquest factor d'allunyament personal que... N'hi ha vegades que és impossible perquè t'està afectant i és prou complicat, no? Marcar aquesta distància. Entonces, què passa? Que comences a caminar i els feedbacks te venen com, és que és algo tan brutal que el que hem patit que és algo que estava contínuament. Passaren 2-3 mesos després de la Dana i encara n'hi havia imatges constantment i era una cosa que era, vamos, molt, molt, molt bèstia.
0: Hay algo que atravessa 2288 que crec que és molt interessant i per aprofundir en aquesta idea de lo poètic, que és la teva recerca sobre la enorme onada de solidaritat que va a València i que d'alguna manera va sorgir en un moment molt catastròfic. Com ho has plasmat això en una foto?
1: Pues vosaltres està ben clar en casa dels meus pares viuen molt propet de lo que és el barranc de la Saleta. No sé què passa, que jo visc en València i jo vaig anar a caminant des de València. No són molts quilòmetres, però clar, anar carregat en aigua i tal, pels pares i tal. Clar, arribes a veure, el meu estudi també està en la qual estava inundat. Llavors, què passa? Que arribes i no saps per on és començar. I això com se neteja, no? I què passa? Que la gent comprant de tot, els xinos, tot ple de gent comprant, no n'hi havia de res. I clar, te quedes, el primer que te quedes és aixina, no? I de repente se baixa un veí. Òscar, vols que te tire una mà? Ostres, pues sí, tio. Se ve, passen uns amics, també, m'ajuden a netejar l'estudi. Quan està l'estudi netejat, en 2 o 3 dies el netejarem, se n'anarem a casa dels meus pares i clar, es començava a passar la gent. Necessiteu ajuda? I, pues, clar, que...
0: Sí, por favor.
1: Clar. Buidarem el garatge de meus pares a poals. O sea, és una... Perquè no hi havia bombes ni havia de res. I la història està en que te quedes flipant perquè no estàs acostumbrat a que una persona desconeguda apareixca en el teu carrer i te digo, te echo una mano i, hòstia...
0: Desinteressadament, no? Una cosa com...
1: Això és molt fort. Això és molt fort, és brutal, és brutal. És una cosa que a nosaltres estiguem flipant, no? I crec que una part de sostindre el que és el patiment ha sigut l'ajuda de la gent que ha fet aquesta balança i ens ha deixat en una bona situació, no? Gràcies a aquesta solidaritat.
0: Els desastres naturals, la discussió sobre el col·lapse climàtic són cada vegada una temàtica recurrent en la fotografia documental. Què penses que hi aporta 82, perdona, en aquesta línia estètica, però també aquesta discussió que és cada vegada més urgent, no? Que és el climàtic.
1: El tema està en que hi ha un munt de factors que n'hi ha que abordar, no? Que és, per exemple, ho comentàvem fa uns dies, que l'Horta de València era un... com un... És una... un absorbia, quan hi havia les inundacions, l'Horta de València feia un dique de contenció, no? Cap a aquestes grans inundacions, no? Nosaltres sempre hem patit això de la gota freda, normalment. Què passa? Que estem construint i estem llevant l'Horta i tot això és una manera també de dir no podem portar este camí perquè al final està demostrat que no podem anar per ahí, no? Tenim que fer tornar a donar-li la veu a l'Horta, no? Perquè l'Horta és no, a banda és una productora d'aliments, també és una protectora, no? de la nostra vida, no? I jo crec que jo crec que la idea va per ahí, no? Perquè nosaltres som Horta.
0: Total. T'havies interessat abans pels temes climàtics o la teva fotografia anava per una altra banda i de repente ha aparegut això?
1: Jo m'he trobat de front perquè ja t'he dit que el tema ha sigut eixir al carrer, tenia la necessitat de, però sense ningú tipus de història, no? Volia anar a treure fotos i captar, no? Perquè al final la fotografia va estar ahí per sempre i tenim que tindre esa fotografia per a no oblidar. Entonces, què passa? Que sí que és cert que n'hi ha un munt de coses, no? Dins de la fotografia de 22882, que és un homenatge a la memòria perquè un munt de gent ha perdut les seues fotografies i records. N'hi ha un homenatge a la gent que se n'ha anat i n'hi ha un munt de coses, no? Dins d'aquest projecte, no? Jo crec que al final són moltes coses, no? I anava així a fer fotos i vi una altra cosa, vi una altra cosa. I els feedbacks, els también vindré automàticament, no? I entonces n'hi ha un montó de coses dins d'aquesta exposició.
0: Crec que hi ha algo també molt interessant, que és la gamma cromàtica que s'ha utilitzat, que és de colors molt vius, paradògicament, vull dir, tan greu, tan salvatge, per dir-ho d'alguna manera, té explosions de color, hi ha figures, hi ha objectes, hi ha molt d'objecte. Com et relaciones en aquest sentit? I pensant en això que has dit sobre la memòria, no? Què transporten aquests objectes tan coloridos que has triat?
1: Al final el funk és lo que taca tot, no? Al final és la explosió que de color és lo que vol eixir a la vida, no? I el funk és lo que tenim que rentar, no? És jo crec que la idea va per ahí, no? El xic, la fotografia que estàs veient ahí, és una gent que venia de Córdoba a netejar, estaven en desembre i estava flipant, no? Lo mateix, no? I no, és que hem vingut així a netejar. I el xic anava a prendre un got d'aigua i se va baixar lo que és el traje i esa explosió de color, no? De la geisa que estava en la seva camiseta estava eixint, no? Del funk, no? Entonces, sempre els xoguets, no? Totes aquestes coses, objectes que apareixen dins del estan lluitant per a eixir de fora del fang, no? que ho taca tot.
0: Hi ha algú molt simbòlic, no? En aquest sentit. És com el fang com una explosió també de la natura que s'està reclamant algú i que davall d'això existeix, bueno, tota aquesta explosió també de solidaritat, de resistència i de llaç, de lligams mutus que de vegades estan un poc soterrats, no? Te volia demanar particularment sobre la teva relació amb la fotografia documentals. Què penses que pot aportar aquest treball, però la fotografia en general, sobre processos tan complexos i tan terribles com va ser la dona?
1: Al final jo crec que és una denúncia, no? Jo crec que estem així per a no oblidar i estem així per a documentar, no? I fer participar a la gent, perquè al final és impossible, parlant en amics que són fotoperiodistes i comentaven, ostres, m'han dit que tinc que anar perquè hasta que no estàs ahí no saps lo que n'hi ha, no? Entonces, què passa? Que la fotografia mai se va aproximar a la realitat, no? Però tenim que intentar-ho per a donar veu, no? A la gent, als problemes. Jo crec que la fotografia documental té que anar per ahí, no? És una denúncia, és donar veu i visibilitat.
0: Total. A més, en aquest moment, on paradògicament, on més dispositius i més possibilitats tenim de generar imatges, cobra un valor particular, no? Tu què penses sobre això?
1: Totalment, totalment. Sí que és cert que n'hi ha que fer fotografies, però també en cap, que moltes vegades estem fent fotos, però tenim que pensar, no? Abans del clic, no? I dir que vull transmetre en això, no? I moltes vegades ens passa això, no? Que anem en un mode automàtic, però jo crec que si tu reacciones i dius, ostres, tinc que dir això, jo crec que és la manera de fer-ho.
0: Com has, sobre aquest punt també per aprofundir un poc, com has treballat l'equilibri entre fer una foto davant d'una persona que està patint, que està sofrint, que està travessant un moment dur, intentant respectar aquest moment, però també cuidar la imatge perquè es transmeti tota aquesta situació?
1: Saps el que passa? Que jo vaig tindre... clar, quan jo vaig començar a eixir, la gent havia tingut tanta fotografia de clar, ja no volien eixir en les fotografies, no? Ja estaven farts de fotografies i n'hi havia una dona que estava netejant una fallera al costat d'Aldaia i que, hòstia, esto es icònic, perquè, vamos, una fallera tacada de barro i tal, i clar, vaig fer un clic i dic, hòstia, i torna arrere i li dic a la dona, perdone, le puedo hacer una fotografia i tal? I dice, sí, però no me saques que ja m'he sacado Televisión Española. La dona estava ja feta ja pols Ja estava, clar, ja, ja la dona ja l'havien tret per tots els puestos, entonces què passa? Que, sí, clar, per supost. I de totes formes no hi sent, en les fotografies no hi sent ningú, ningun rostro conegut, no? O sigui que jo també en això sí que volia fer-ho també més anònim. Volia anar per aquest camí. Menys una última foto, que és una manifestació, que va ser la primera manifestació que vam fer en la plaça de l'Ajuntament, i aquesta foto va ser una locura perquè hi havia un xic en una granadora alçant el que és la granadora, pegant voltes al costat de gent, i quan se dona compte que l'estic fent la foto, me mira i alçant l'això en molta ràbia, no? I, vamos, ahí veus el dolor, no? I la ràbia, i és l'única fotografia que té un rostre que és reconegut, no? Per ell mateixa.
0: Sí, crec que, a més, és una fotografia amb moltíssima potència, perquè està feta de lluny, però clarament hi ha una connexió entre el subjecte i tu. Són aquelles fotos que dius, wow, no? Com...
1: Sí. I també la fotografia és això, no? El sentir, no? El que el sujeto te transmite coses, no? I intentar captar això per a mostrar-ho.
0: M'agradaria fer la darrera pregunta. Penses que els teus pròxims treballs tindran el component de pensar estèticament o des de la fotografia en general, com a denúncia, com a memòria, com a producció simbòlica, el tema del canvi climàtic?
1: Uf, no ho sé, tinc una idea, però no va per ahí. Estic pensant en un projecte, i sí que estic pensant en una relació entre el que és el cos humà i la naturalesa. Sí que estic pensant en un projecte que va per ahí, però vamos, no descarte que puga, me puga esclatar algo en la cara i tornar a fer algo de denúncia, no? Perquè al final també moltes vegades te lo trobes de colp de cara i tens que fer-ho, no? És com ho tens ahí i tens que fer-ho.
0: Perfecte. Padi, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, i vamos, un plaer.
0: Benvingut.
1: Gràcies.

i mallorquins. Mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt en fora. Carregues de lentia i carregues de droga. Tots els policies guaitament atents. Ciutadella plena, plena de delinqüents. Tots els policies.

casen ni combreguen en l'Ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots els

0: delinquenti. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real. Aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal, i això no és cachondeo, això és real.
1: Agua grande no está. ¿Por qué? Porque pesa mucho. ¿Y por qué pesa mucho? Porque va a doler.

tot això se'n vagi a la merda. No hi quedin boscos, pantans o platges verges, quan llibertat sigui lliure competència. Ja serà massa tard per ser desobediència, si en realitat són de sa mateixa trinxera.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I ens estiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba en l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat la paga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem una olla en el foc, a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el torròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duies a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, l'aigua, la calç anava fonguent a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bullies, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava a la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes aquesta setmana amb un grup que potser no coneix gaire gent a Menorca, encara que tinguin un membre menorquí, un grup que funciona sobretot a Barcelona, però que han fet les seves coses a Menorca i tenen ganes de fer-ne moltes coses més, com veureu a la xerrada que he tingut amb dos dels seus components. Res, un grup que es diu Supergatos, un grup de rock and roll pur, rock and roll de cames obertes i de guitarres a volum 11, un grup que ha editat el seu primer vinil fa poquet, i que res, que me fa ganes, no sé si sou escolta molta gent, però així vull donar el meu granat d'arena a aquesta gent per Menorca, conegui aquests nous grups que estan sortint i que potser necessiten una empenteta, i una empenteta és el que intentem donar a Supergatos amb aquesta xerrada que van tenir fa uns dies amb dos dels seus components, una xerrada que es va allargar una mica perquè teníem xerrera 2-3 i a més potser en telefònica potser rimes una mica diferent, espero que no us importi això. I res, aquí estem amb Supergatos xerrant de sa vida i de rock and roll. Espero que us agradi.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, però són un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si té un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot per rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta. Perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar...
1: Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s,
0: bueno, no.
1: Que també m'està donant molt de cru. I...
0: Bueno, ja està, sí, encara... Ja tinc temps d'arribar als 2000s, que no frissis, però bueno, els 2010s no frissis, que no hi ha molta cosa a l'escap, sembla, el nostre, de sempre, sí. Bueno. I la guitarra la comences a tocar en aquella època, també, o com és això?
1: Clar, jo aquella època tocava... una altra data important, Els dos guitarristes de Supergatos són exviolinistes de conservatori.
0: Ah, sí?
1: O sigui que som dos guitarristes més frustrats.
0: Bueno, mai és tard, tio. Potser després tornau a fer un segon disc en plan Kansas, en violí, jo què sé.
1: No sé, no hi ha trastes, vull dir, no s'ha complicat, això. No. I res, clar, jo tocava el violí i en els 15 anys savi meu va comprar el típic pack aquest de guitarra i ampli que sona allà una que val 100 euros.
0: Sí, bueno.
1: Sí. I clar, i ma mare no me la deixava tocar perquè primer havia d'estudiar el violí.
0: Saps? I les escales de violí.
1: Que me quedaven, si li podia, pues, tocar la guitarra, però clar, tampoc m'agradava gens perquè aquell ampli sonava fatal. Jo vull que me soni com... Angus Young, saps?
0: Ja, clar, sí, és difícil.
1: I clar, encara no tenia ni idea de pedals, d'amplis, de distorsions, ni res. Jo li posaves el gain en aquell ampli i...
0: A tot el llet, que
1: clar. Horrible.
0: Sí. Me sona, perquè a mi també n'han sentit.
1: Clar, tot hi hem passat, o no?
0: I digues.
1: I a poc a poc... vaig acabar el grau professional en el 18.
0: Ah, Déu-n'hi-do, vas acabar la carrera de... Bueno, el professional de...
1: Bueno, fins al grau mitjà, diguéssim.
0: Vale, no. Sí, no
1: i després a Barcelona, clar, sí, seguia tocant la guitarra i em vaig apuntar a un anunci d'una banda de versions,
2: de covers
1: que va ser quan vaig coincidir amb Nadri. I aquí ens vam conèixer.
0: Vale.
2: Ens vam anar.
0: I quina casualitat que els dos tios que teniu sa carrera, bueno, teniu nocions de violí, que haguéssiu tocant amb un grup de versions de rock and roll, suposo. Que bona. Que bona.
1: El grup es deia Wild Room.
0: Wild Room?
1: Wild, de salvaje.
0: Ok.
1: Amb un or de White Room, de Cream.
2: De Cream, sí, el tema aquest.
0: Correcte. Fa bo aquest tema?
1: Sí, sí, sí.
0: I que m'heu la lletra, no? In a wild room with white curtains. Molt, molt bé.
1: Explicar la teva... Jo molt ràpid, relacionat també amb el violí, jo vaig entrar a l'institut i allà per Nadal hi havia un grup que van tocar una cançó de Mago de Oz i hi havia un violinista i vaig pensar... Hòstia, el violí pot ser divertit. I llavors allà estirant de Mago de Oz, Barón Rojo, tal, tal, tal, vaig anar a millor. I res, tio, ara... pues, i ma germana es va apuntar a classes de guitarra i jo li agafava.
3: Ostres, va, que tocaves amb la guitarra de la teva germana.
1: Clar, jo al principi tocava en el grup aquest de covers amb la guitarra de la meva germana. I al final, pues res... vaig anar escoltant més música, cada cop tocava més la guitarra, més, i fins avui, que amb el PP vam fer, bueno, supergatos.
0: Supergatos. Abans de seguir amb això, quina edat teniu, vosaltres? Que jo ara no us he pensat a demanar, perquè no estic situat jo en aquest temps.
3: 31.
0: 31, vale. Sí, 30 anyeros, vale, ok. No, no teniu 20 anys, però tampoc en teniu 40 quan jogues, és que estic acabat.
3: Sabemos lo que vale un peu.
0: Vale, vale. Això no me'n recorda que val, que val un peine. Començàvem amb aquests Wild Room, i és un poc el vostre primer concert de rock junts, el vostre primer concert de rock amb aquesta formació. Què tal? Quins records teniu d'aquesta actuació? Va anar bé? Va venir gent?
3: Sí, va venir gent, lo típic, que fem familiars i amics, però, clar, no cantàvem cap dels dos. Teníem, hi havia una cantant i nosaltres érem les dues guitarres.
0: I tocàveu per Barcelona i tal, o...?
3: Sí, bueno, fèiem un concert per temporada. Sí. Un concert anual.
0: Vale, ok. Bueno, a poc a poc.
3: Fins que va venir més o menys Covid i ho van deixar, saps? I...
1: Sí, amb el confinament
0: es va
1: acabar el grup.
0: Bueno, sí, com va passar molt de grupos.
1: Sí. Però...
0: Digues,
1: Des que estàvem aquest grup, tant el Pepe com jo, sempre teníem la inquietud de fer temes propis. I fèiem coses, i les proposàvem i tal, però no era l'ambient... No teníem la mateixa sintonia que els altres.
0: Ja.
3: Clar, n'hi havia un que tenia fills. L'altre que només volia tocar Highway to Hell i no li demanava... No, espera, quina és la típica dels Doobie Brothers?
2: El Long Train Running.
3: Sí. El que toquen tothom, saps? I, clar, no se podies moure d'allà. I nosaltres dos, que érem els més joves també, i teníem com aquestes ganes de fer alguna cosa més.
0: Vale, vale. I és quan en aquest confinament s'acaba aquest grup i muntau Supergatos a base de videollamades i d'estar avorrit a casa, o com sorgeix això?
3: Mira, doncs, pues, ara, aquest mes farà 4 anys que ho vam decidir començar a moure això. I res, van quedar un dia a casa meva, en Adri, i van dir, tu, vinga, va, tenim aquestes maquetes, i almenys ho intentam, i van posar un anunci a Tiza.
1: Sí.
3: I allà ens van contestar el baixista que tenim ara, que és n'Arnau. I després...
1: Jo coneixia un bateria, perquè al moment que el grup de Wild Rooms estava morint, jo vaig començar a buscar altres grups.
0: Vale.
1: I vaig anar a fer la prova amb una altra banda, que no em va agradar, però vaig conèixer un bateria que també estava provant. I aquest és el bateria que li vam proposar al principi entrar a Supergatos. Membre fundador.
0: Membre fundador.
3: Que no hi és, eh?
1: Però ell no hi és, i ara tenim l'Adri, que és el nou bateria. Bueno, nou bateria, però ja porta 2 anys a Supergatos. I som la mateixa formació des de fa això 2 anys.
0: Vale. I Supergatos, aquest nom, m'agrada bastant. M'agrada el nom i m'agrada el logo. El logo que et desmoja amb una dinamita. Està ben xulo. D'on surt aquest nom? Hi ha qualque història darrere? Teniu un moix molt gros per casa o alguna cosa? O com funciona això?
1: Pues mira, al principi, el nom original del grup es va dir era Cuatro Gatos, el que passa que vam veure que ja estava pilladíssim.
0: Cuatro Gatos és un nom bastant típic, sí, sí.
4: hi ha molts grups que es diuen així.
3: Ah, sí?
4: I relacionat, sí, sí, i relacionat amb els gats sí. I tal, doncs, pues, bueno, volíem un nom explosiu. I llavors, antigament, no sé si encara existeix, hi havia un petardo que es deia Supergatos.
0: Ostres!
4: I el nom ve d'aquí, o sigui, no ve de gats superherois, sinó del petardo. Sí.
3: Ostres. O sigui, hi ha un petardo que diu Supergato.
0: Hòstia, sí. saps quina paranoia m'he fet jo sobre el nom vostre? Ara, la història no és que m'he creat jo aquests dies. Que, com que tenia un ciutadellenc, un menorquí, aquí en Agat, se li diu, o sigui, quan vas bastant borratxo, vaig ben gat.
3: Ah.
0: Saps? Hòstia, i vaig pensar, com que teniu lletres així de juerga i de botelles i rotllo d'aquest, vaig pensar, potser un dia en Pep va dir, hòstia, vaig supergat, tio. I vosaltres, sí, bueno, mira. Si voleu contar aquesta història quan fagueu el documental, vos la deix, va? Podeu contar aquesta, o el de les petardes també està bastant guapo.
3: És bona.
0: Supergatos, m'havia pensat que era això, tio, que no, vaig supergat o alguna cosa així.
3: Mira, el pròxim podcast direm aquesta.
0: Vinga, va, ja que sé. Sí, vol ser d'esclar, el que vulgueu. I Supergatos és un grup de temes propis, a un quartet de rock and roll clàssic, on teniu dos vocalistes en vés d'un, que tal això? Vau intentar decidir per un cantant i al final vau dir, mira, jo també vull cantar, com va sorgir aquesta cosa? Que no és superusual, això, la veritat.
3: No, simplement els dos componem.
0: Ahà.
3: I els dos presentant els temes.
0: Vale, sin más. Vull dir, no és una forma natural. Uh-huh.
4: Pensa que al principi també érem els dos guitarristes. Sí. De cantar ho hem anat aprenent amb el temps. Llavors, repartir-nos la feina de cantant també ens donava aquesta tranquil·litat de dir, bueno, no hauré de cantar durant una hora i mitja malament.
0: Ja.
4: Només cantaré 45 minuts malament i 45 minuts malament l'altre.
0: Està bé.
4: I mira, no sé, crec que és algo original, bueno, original, ja, molts grups que ho fan, eh? O que ho feien, com els Beatles, per exemple.
0: Sí, sí.
4: Però ens ha funcionat i a més, també així a l'hora de compondre, cadascú es compon les cançons pues, a la seva manera, que li funcionin més pel seu timbre o a la seva manera de cantar.
0: Ja veus.
3: Digues. Molt bonic de baixa un vídeo de YouTube que tenim del primer concert. L'han de dir que mos el llevin d'allà.
0: Ah.
4: I fas una crida per si escolten el podcast. Que
0: tregui, sisplau. Ostres, ara el mirar. Quan acabem els podcasts me'l vaig a mirar. I la denuncio perquè el treguin. Dic que tens moltes problemes i el denunciaré. I bueno, Supergatos també teniu un... Bueno, és un grup que des del primer moment teniu un estil ben definit, que és allò, pues, rock and roll, com jo dic, de cames obertes, allò de rock and roll clàssic de tota la vida, de riffs i de tal... I un concepte també, doncs, quantes imatges i tal, explica'm un poc com sorgeix això, quina idea teniu i com arribeu en aquesta idea.
3: Clar, des del principi van dir, tu, anem a muerte, no? I clar, també totes les bandes que nosaltres escoltam,
0: sí,
3: que també clar, que són més antigues, pues tenen com una imatge molt clara i...
0: Correcte.
3: I també ens volíem identificar per això. També la nostra imatge és tirant en aquells anys, també. Més camises estampades...
0: Sí, sí, molt seventies, molt reconegut. Però això us hem anat a l'edat, tio, perquè no, si veus per les fotos no saps si tens 20 o tens 30 o tens 40.
3: 40?
0: 40, bueno, ben duits, però millor duits que jo. Però no, vull dir que són, com un estil retro, doncs dic, hòstia, no sé quina edat tenen aquesta gent. No sé si tenen, sí, si tenen niñatos o si ja són un poc més gran edat.
4: I és una manera d'assemblar professionals que al principi no ho érem pas. I l'estètica ja, bueno, i destaques a la vegada, perquè és una cosa que avui dia no es porta tant.
0: Ja.
4: I a més ens agrada. Hem de reconèixer.
3: Sí, que... o sigui que l'estètica és una part molt important de Supergatos.
0: Uh-huh.
3: Hi ha bandes que no li donen tanta importància, que no està bé ni malament, no?
4: No, anem.
3: Nosaltres ni donem.
4: Exacte, abans del concert tenim la tarda de compres. Anem de compres.
0: Anau a botigues de segona mà de por ahí i a la sau per allà.
3: Sí, total.
0: Anda, que no. Sí. No, és un concepte que, bueno, que està guai, que cridis atenció. I també, bueno, mirant les xarxes, mirant Instagram i tal, pues, que teniu molt treballat en això i molt clar, i el tema, bueno, la imatge està, està molt currat i sí que destaca, sobretot, bueno, si vols grups de Menorca, que és on soc jo, pues, potser no tenen tantíssim clar aquestes coses, cada vegada més, és veritat. Vull dir, la gent es nota que estem en sa època de sa imatge i de sa xarxes sí, socials i tal, i la gent ho té molt més en compte sense descuidar sa música, pues, sa música que si ningú ha escoltat Supergatos o bueno, només has escoltat el tema que vosaltres al començament, pues això, rock and roll clàssic de tota sa vida. Jo veig algunes influències vuitanteres, fins i tot, vull dir que a vegades en aquesta forma de cantar, sí. Sembla que és Nadri, que veig un poc més amb una veu, no vaig dir cap grup, però sí que l'he vist un rotllo un poc més 80s, però bueno, coses que he escoltat, sí, quan he escoltat el disco. Quan comença amb aquella guitarra així com molt d'efecte, pensava que era un teclat, dic, coño, saps que es fan progressiu aquesta gent? Dic, no, després ja sí que ho foteu a fer rock and roll. Aquest grup sorgeix, bueno, diguéssim, quan estem mig confinats encara, i el vostre primer concert, quin és? És a Ciutadella? És aquest de Pedraviva o no?
1: No, el que ha passat segon.
0: Vale, ok.
1: Que para gros. Mira, vam fer el primer concert.
0: Sí?
1: I just després, 4 mesos després, això teníem Pedraviva, no? Aha. No menys. El primer concert va ser el 14 de maig, que me'n recordo, i Pedraviva va ser l'agost.
3: 14 d'agost,
1: sí.
0: Okay.
1: I clar, vam fer el primer concert,
3: bueno, sí.
1: I van dir, som els reis aquí, saps? Perquè... sí.
0: Però, on té el primer concert?
3: Va ser el típic concert de... Vam tocar a Barcelona, típic concert amb cadires, mascareta, distància de seguretat.
0: Uf, quina puta merda, tio.
3: I eren 36 persones. Bueno. Vam fer sold out, però era molt fàcil fer sold out. I després, clar, vam anar animadíssims a Menorca.
0: A Bontera de Barcelona, perdona? A Bontera, una sala? O...
3: A la Bàscula.
0: A la Bàscula.
3: Que era un escenari turístic.
0: Sí, ja està per allà. Sí.
1: Clar, el primer concert, un escenari així, enorme. Tot se mola, saps?
3: Que ens ho van dir a més 2 setmanes abans de tocar i amb 2 collons vam dir que sí i ens vam preparar els temes i
1: que, clar, si vam flipar ho vam fer fatal, però clar, si ens esperava una merda, saps?
0: Bueno, tan fatal no faríeu.
1: Tampoc ho vam fer tan malament. Però, i clar, i després tenim estada de Pedraviva
0: sí.
1: I anàvem supermotivats.
0: Ahà.
1: I van jugar tot en Edu, doncs. En Edu Sound.
0: Edu Sound, sí, sí.
1: Sí. I bé, què va passar? Les proves de so de puta mare, m'ho sentien tot per enginyers, i a sort del concert no van sentir res.
0: Ai. Era un concert dins de programació de Pedraviva? Com anava això? No me'n recordo exactament com...
1: Sí, bueno, vam enviar un vídeo i mos van com a seleccionar.
0: Que guai.
1: I mos van donar mitja hora per tocar. Oh, vam fer 5 sistemes. No, vam dels millors puestos on t'han tocat.
0: És un puesto molt guapo, tio. La veritat és que sí, després has d'agafar la guitarra i treure-li la pols una bona estona, perquè la veritat és que aixeca pols allà, però és un puesto privilegiat.
1: El time de s'estrobada, que he sentit el podcast de la Maria Florit i he dit...
0: Ah, vale, sí, correcte, ok. Vale. I que, o sigui, un desastre tècnic, allò, que... Per diners, que els diners són putes,
1: sí, eh? Clar, a part, anàvem un poc ja torrats.
0: Ah, vale.
1: I al principi, i tu, no sent res, se me va baixar de cop tot. Me va posar la calor, la sua freda que tenes cap. I te mira tu, Adri, i te faig, tu, no sentes clic. Perquè nosaltres duim a...
0: Anàvem clic i tot, ole, joder, que pros.
1: Anàvem a la claqueta.
3: Sí, perquè tenim freqüència amb teclats i Hammonds.
0: Vale. Clar, doncs
3: que no. Llavors, clar, no anar clavats era un problema.
0: Ja. I, bueno...
1: I tu, digues.
0: No, ho heu salvat, dic. Okay.
1: No.
3: També era el primer concert que fèiem a l'aire lliure ja. I que teníem monitoreig a Minier.
0: És que...
4: Llavors, tampoc estàvem acostumats.
3: Calle, se va a calle.
4: Bueno, sí, ja no ens ha passat mai més, eh? Ja ens hem assegurat de que no... de fer la prova bé i estar a gust de que després ho escoltarem tots bé.
3: Tu no sé si te passa, Pedro, però... no, tot sempre ens falta temps per fer les proves.
0: Sempre falta temps? Sí, supos que sí. Sí. No sé, vull dir, jo odio fer proves de so. És una cosa que és un mal que tinc. Que n'he fet moltes ja. De fet, jo crec que n'he fet prou.
3: Clar, n'he fet moltes.
0: Però sí, com més ràpid i més eficient... Bueno, bé, això és pràctica, tio. Vull dir, jo què sé, saps? Al final has trobat uns inèrs que te vagin bé i una mescla que t'agradi. Vull dir, jo què sé, saps? Jo personalment, també, el meu inèr només es recolta una mica la meva veu i la meva guitarra, i com que tot el més està por ahí, està a tope, vull dir, me'n llevo un i sent el més de l'escenari, ja està, però bueno, cada vegada trobes la teva sa cosa, però bueno, sí, les proves de so, per això són un engorro, a més, jo, mira, tot a falta temps, jo me'n sobra meitat de les proves de so sempre, això cada
3: vegada. Però no, un poc.
0: Va, doncs també hem de fer una prova de so dels Pink Floyd, que duren 2 hores, Déu meu, quin infern, però bueno.
3: Perquè sou molts.
0: Sou molt collons. Ah, ara ja també ho tenim bastant més per mà, que també hem duit monitoratge inear i tal. I és més eficient, però un temps era 2 o 3 hores, perquè són molt collons de gent, molt collons de coses, que si ara la pantalla falla, que si ara sol o altre, bueno, és un rotllo. Però bueno, bé, no xerrem de proves de so, que m'estic deprimint, que demà passat tenim bo i no sé què voldrem. Vull continuar amb la vostra carrera, seguir, bueno, aquests concerts per aquí, que començava a fer alguns concerts per Barcelona, per Catalunya, i també començava a gravar videoclips, no sé, que és un que teniu, he vist per YouTube, o dos, no, me sembla, o com és això?
3: Bueno, des de Pedra de Viva aquí hi ha hagut... Clar, han passat...
0: Hi ha hagut història, conta-m'ho, per favor.
3: Bueno... Bàsicament, els 4 anys aquests han estat pico i para per Barcelona. Uh-huh. La Ciutadella no és el que no me l'he escoltat, perquè
0: és que passa això. Vull dir, no, ja t'ho dic, això no ho escolta molta gent, però jo vull donar el meu granet d'anar perquè si em vos conegui per Menorca no hi ha molta gent que sàpiga qui sou. Ho he anat dient, demà, tinc una entrevista amb aquesta gent i tal. Qui són aquests? Mira, sóc d'Instagram, tal. També perquè no ho toca gaire per aquí, no?
3: Vull dir, no, clar.
0: Gens, o com?
3: No, gens, però perquè li hem escrit 1000 vegades a Jasba.
0: Sí.
3: I, clar, van a full de programació.
0: Ja.
3: I totes les bandes també van igual. També, mentre que li vaig escriure... Me l'havies comentat en Joan, jo de Dàvia, jo què sé. Que nosaltres estem a... Vos apuntam a el que sigui, saps? Bueno, si qualque banda de Menorca necessita una altra banda per fer un concert o el que sigui, que comptin nosaltres.
0: Algo muntarem. En Radio Far muntarem alguns bolos i tinc en compte, tio, perquè
3: ho de venir
0: a tocar a Menorca, tio. Vull dir, no promet res, que m'estan gravando.
3: No.
0: Però que cony, clar que sí, ja que tocau. Gent de Menorca ha de tocar per aquí. I si vos ha de conèixer el que foteu, que no hi ha ningú a Menorca fent aquest tipus de música que foteu voltes, però bueno. Tornant una altra vegada en aquesta història, pues, picant pedra per Barcelona, ja tocau més que un concert cada temporada, suposo, vull dir, ja aneu fent més cosetes.
3: Sí.
0: Uh-huh.
4: Sí.
0: Algun concert que destaqui d'aquests, per bo o per dolent, d'aquesta època, bueno, així?
4: Aquesta època eren concerts petits, cotrillos, alguns nosaltres pagant el lloguer de la sala i després cobrant entrada, alguns sí que...
0: Ja.
4: Pagaven res, una misèria per no tocar a certs llocs o festivals que... Bueno, festivals és una paraula molt gran, eh?
0: Dili festival, sí.
4: I a causa d'això i d'enviar, bueno, un contacte que tenia el Pepe de la Jam Session, que és una escola de música...
0: Sí.
3: Sí.
4: Doncs una discogràfica es va interessar a nosaltres, d'aquí a Barcelona.
0: O de que bé.
4: Sí.
0: Quina discogràfica?
4: Perquè la intenció era gravar només un videoclip.
0: Uh-huh.
4: Li vam ensenyar més temes, ens va proposar gravar un EP, i com que la discogràfica estava buscant artistes per tenir en el seu roster, o com es digui,
0: sí.
4: Però al final es va acabar enxitxant i ens va dir contracte per 3 discos.
0: Collons.
4: Llavors, hem gravat ara el primer, que és el que ha sortit ara fa poc,
0: uh-huh.
4: I... l'haver gravat aquest disc és quan hem gravat els videoclips. que vale. Són tres.
0: Ok, són tres videoclips, que tenia, sí, no m'ho he apuntat.
4: Són tres videoclips. Vale. El primer, Fiel Compañera. Uh-huh. Després vam gravar un videoclip videolíric que és Dulce Traición, i al sortir el disc hem tret el videoclip de Chica Rock and Roll, vale, que és el focus del disc. Sí.
0: Vale. I què tal s'ha de gravar un disc? Com va començar l'experiència? Vau gravar un estudi pro por ahí o on t'ho gravant aquest disc?
1: Bueno, la pròpia discogràfica té un estudi, l'estudi d'en Quico, que és el nostre productor.
0: Sí.
1: Ell té un estudi que seua i el van gravar allà.
0: Ahà.
1: Va ser bastant còmode.
4: Sí, molt còmode i molt a gust.
0: De Barcelona mateix?
1: Sí, perquè... Digues, per Gràcia.
0: A Gràcia, ahà, que guai.
1: Sí. I no, molt bé, vam estar molt a gust i... Jo, la veritat, m'agrada molt com sona el disco.
0: Sona guai, sona molt bé. Sona,
1: sí. Home, bastant cru, no?
0: Mm-hmm.
1: I bàsicament és el que li van dir a en Quico, també. Volem que soni com a directe, no?
0: Ja.
1: Que soni potent, que el tinguis les guitarres aquí davant.
0: El vau gravar junts o vau gravar per pistes o com ho vau fer?
1: Per pistes.
0: Per pistes, eh? Vale. Sí. I quant vau tardar en gravar-lo? Bona festa.
1: Clar, bé, no és una altra història.
4: Sí, perquè a més va haver-hi una baixa de paternitat entre mig. És a dir, que es va allargar.
0: Ja.
4: Però, bueno,
1: que en Quico va tenir un fill, diguéssim.
0: Vale, és productor.
1: Mitat de la gravació i, clar, òbviament, vam aturar...
0: No estava per voltros en aquella època.
4: No, clar.
1: I va haver una prioritat més important.
0: Sí, està clar, hi ha coses... Rock and roll és molt important, però hi ha coses encara més importants, llavors.
4: Ai, més gravant a casa seva.
1: Clar. Era això, també.
0: Efectivament.
1: Era casa seva.
0: Sí. I que el va gravar durant l'espai d'uns mesos, llavors, és d'un any o ho anà fent? Durant...
1: Sí, jo crec que ha estat un any.
0: Un any, el tonto, sí.
1: Perquè també tots feien feina i només hi podien anar a casa seva els capvespres, ja. I entre capvespre l'han tret.
0: I has fet de treure-lo en vinil, molt guai, no? O què?
1: Sí, teníem els nostres dubtes al principi, perquè avui en dia ja... Pues, ningú compra... Clar, només compres els amics i la família, però... Bueno, en Quico us va recomanar que ho fessim en vinil.
0: Bueno, és que CDs on no compra ningú tampoc, vull dir que al final... Perquè no compra ningú, em fas vinils que són més guais, no? Bueno,
1: exacte, sí.
0: Això és un poc el concepte que vaig tenir jo, que vaig treure el meu disc en vinil, també. I total, dius, perquè... per vendre-ne un quants, que és el que he venut, al final, que et té catses dins de cotxeria, almenys pues, tens les catses grosses amb el vinil que surt, que està molt guai, clar que sí.
1: Clar, però tampoc hem fet una tirada supergrossa, n'hem fet 100, només.
0: 100 només, eh? Sí. Guai, doncs llavors és mare. Haig de vendre una, que haurà de fer una reedició. Haurà de fer una reedició amb temes extras, segur, ja veuràs.
1: Si l'han de fer, bon senyal.
0: Ah, bé, clar que sí. Es pot pillar aquí a Menorca, qualque banda, el vinil vostre o no?
1: Encara no, però si mos ho dius, te l'enviam jo quan vingui a Menorca, que vinc una vegada cada mes o això.
0: No, sí, ja quedarem. Ja quedarem. Jo en vull un, sí. Jo en vull un, que és vostre. Home, clar que sí. Que anava... Que se m'ha anat de soll el que vos anava a dir. Res, sobre el tema aquest del vinil, no ho sé. Anyway, que ha sortit fa poc, no? Això era, que ha sortit fa poquet...
4: Sí, va sortir dia 11 d'octubre.
0: Dia 11 d'octubre? Ostres, però sí que fa poc. Passa que fa més, tio.
4: Sí. Recent, sortit del port.
0: I vau fer una espècie de crowdfunding també per aquest disco? O com va funcionar aquesta cosa?
4: Sí. És la plataforma goteo.org, que Goteo? Ja s'ha acabat.
0: Uh-huh.
4: Sí. I a través d'allà n'hem venut bastants, la veritat.
0: Ja, bueno, jo he vist com ja s'havia acabat. Em sap greu que sempre arribat en aquestes coses, sí. Però bueno, bé, jo uns ho pillaríeu, no em passeu pena.
4: I gràcies a això doncs, hem pogut finançar la fabricació dels vinils i altre merchandising, samarretes i coses d'aquestes, que la veritat es venen prou bé en els concerts.
0: Sí, bueno,
4: i el vinil també n'hem venut per avançat uns quants, és a dir, de la tirada de 100.
0: Que guai.
4: No et rebràs dels últims ja, eh?
0: Ah, sí, fantàstic. Pues no, pues guarda-me un, per favor, que avui tenia la meva col·lecció. Està clar. I res, bueno, la meva penúltima pregunta era això, si teníeu algun plan d'algun concert per Menorca. Veig que no, però això ho hem d'arreglar. Per allà teniu alguna presentació més per Catalunya o alguna cosa més?
1: Sí, tenim ara una mini
3: petita gira per Catalunya.
0: Olé.
3: Demà faim la presentació del disco a un local de vinils per Sants.
0: Això ho he vist, sí.
3: Que es diu La Conxita, que tocarem temes en acústic i posarem un quants també del disco.
0: Que guai.
3: Després, dissabte, que tocam a Tarragona, però tocam a Mordor, es pot dir.
0: Com és?
3: Igual no els hi fa gràcia als de la sala que diguis això.
0: Va, no ho senten. Bueno, tranquil que no ho senten.
3: Si m'ho senten, ja haurem fet
0: escoltar. No ho senten. Sí que es fa, sí, perquè sols ja et vols dir que ho gravam cert dia d'octubre, però això sortirà al novembre.
3: Ah, doncs mira, tocam a una espècie de cova, que és com la típica sala de rock de Tarragona.
0: Ah, com es diu?
3: Digues?
0: Com es diu?
4: Stone Rock and Roll. La sala Stone. Allà és famosa i el bo és que té públic, el que passa que l'equipament és bastant precari.
0: Bueno.
4: De fet, venim ara a comprar unes PEAs, uns altaveus, per poder...
0: per poder no està de més, tio, tenir aquestes...
4: No, que va, ja ens va bé.
3: Se compta de Supergatos ha quedat a ras.
0: Bueno, però van de vinils, vinga, va, camisetes, ja està.
4: Bueno, contem amb el teu, eh?
0: Sí. Algú potser més teniu...
3: Sí, en tenim 4 o 5.
0: Olé,
3: després, guai. Dia 1 o dia 2.
4: Dos dissabtes després,
3: tocam a l'Estartit, a la sala Mariscal.
0: Ah, que guai.
3: Amb un grup que es diu The Sleeping Circus, els obrirem. Que no sé si l'han conegut, és guitarrista de Glassland Sinners, no sé si te sona.
0: No.
3: Bueno, és un grup per Catalunya, també, vale. Que fan rock bastant clàssic.
0: Ok.
3: I després
4: la setmana següent tocarem a Calella,
3: a Rock and Apples.
4: Sí, okay. Allà tocarem sols, en principi, crec. I després ja sí que sortirem de Catalunya, ens anirem a Saragossa, toquem a una sala que es diu La Ley Seca.
0: La Ley Seca, sí, allà he estat jo també. Oh. Sí, un posto guai.
4: Ja, donarem records de part teva, si vols.
0: No se'n recorden d'això, però bueno, jo no em puc recordar gaire. No em recordo gaire, però no ho diré mai. Sí.
4: I bé, farem la presentació del disc a Madrid, també.
0: Ah, sí? Ostres, que guai.
4: Sí, no sabem la data, no sabem res encara, però bueno, programant. I per tancar la gira a Barcelona, no sé si ho puc dir.
3: Sí.
4: EP. Sí? Sí, ho escolta la nostra
0: boca. Exclusiva, exclusiva és Radio Far, clar que sí.
4: Exclusiva. Pues tocarem a l'antiga sala Sidecar, que ara ha canviat de mus i de nom, ara sí. Es diu Club Sabàs,
0: sí.
4: Però és la sala sí, mítica de la vida. Més il·lusió tocar.
0: Que guapo.
4: I tocarem el gener per tancar aquesta minigira de presentació.
0: Bueno, pues llavors ja que cercar algú a partir de febrer-març, ja que cercar algú per aquí i algú hem de fer. Clar que sí, tio, hombre. Això està fet. Pues res, pues eso, molta sort amb aquests concerts. I a seguir fent discos, que ho teniu, esteu obligats per contracte. Per tant, i res, i a seguir progressant com a grup, que està molt guai el que foteu. I res, m'anava amb un tema vostre, un tema que es diu Fiel Companyera, que no sé si el voleu presentar o si li fotem el que vulgueu. De què va aquesta cançó?
3: Bueno, va, però si el companyera, de bé t'ho pots prendre com molt de sentits, no? Però en teoria, si el companyera va en es el companyera diguéssim aquesta botella de whisky.
0: Ahà, bueno.
3: I li canta en teoria la botella de whisky.
0: Ok, doncs pues, Lucas, festa, rock and roll i supergatos, doncs pues, això pues va aquest grup,
3: sí.
0: Que espero que l'hagi... Sí, digues.
3: Que no volen reinventar res, simplement us agrada el que fem i ho fem perquè us agrada.
0: Aquesta m'agrada, no volen reinventar res, ni falta que fa, tio, vull dir que està clar.
3: Exacte.
0: I ara pensava que a Barcelona pues, sempre ha hagut una mica d'escena així de rock and roll clàssic, jo un col·lega de Psycho, com és de Psycho, Schizophrenic Spacers, no sé si us recordeu que el grup que ara ja es van separar també així molt underground, des de vaig veure Rock Sound fa quants anys, quan hi havia Rock Sound de Barcelona doncs era un temps molt guais per aquest tipus de grup, ara ja no hi és, però sí, jo crec que hi ha una escena que podeu fer coses i que sonau bastant millor que molt de grups que he vist jo por ahí que es van de aquest rotllo i, no, i tots són postureo, postureo i poca, poca substància, és veritat, que no vull dir no, vull dir, no sobre, ara quan, quan acaben de gravar vos, vos ho conto. Però bueno, no, però bueno, els Spaces, per exemple, són un grupasso, allà és Bourbon, aquests que es, crec que són de Saragossa, que ara havien de tocar a Barcelona, també va fer ganes World Lords, vull dir, allà rotllo i sempre, sempre hi haurà, sempre un espai per la música així més classicota, rock més classicot, i segur que feis coses molt xules aquest, aquests mesos que venen, i segur que feis coses a Menorca, que això ho han de corregir. Rats Supergatos, gràcies, gràcies Pep, gràcies Adri, i anem, anem xerrant, vale?
3: Molt bé, gràcies, gràcies a tu, Pedro.
0: Vinga, una abraçada.
3: Vinga, adéu.
1: Adéu.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Anit els mosquits no m'han deixat dormir. M'han despert d'un somni horrible i sagnant. El somiava volant tots esvalotats, debatent quin trosset de mi era el més bo. Primer han començat a matar-se entre ells i un de llarga trompa s'ha alçat dictador. Però només de tres xuclades ha durat. La sang pot ser dolça, però la sang vol sang.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Toix. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba amb

finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota...

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Saps que xerràvem? Però encara no hi havia anat. I quan us vam decidir, vam triar el dia més flac. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix.

Tuesday for the best. Ja em tiré dues escanyes de litxi i em va muntar un parell. Però amb aquells homes i tantes quitxos, les canyes que em fan anar robai. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix, Déu puta peix. I aquell dia m'ho va ploure. I va fer un poc de vent. Però tenia cerveses i un poc de menjar calent. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix, Déu puta peix. Déu puta peix,

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Bones. Això és S'altreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
4: En aquest segon programa seguim el fil amb noves propostes. Començarem fent sobretaula amb connexió a Euskal Herria, conversant amb sa convidada d'avui, Nuxue Alberdi, versolari i escriptora que a partir del seu llibre Contrakos Tarritik, traduït al català amb el títol de revers, mos ajudarà a

0: i explicant improvisació i seglosa des dels cossos i les experiències de les dones improvisadores en el context públic de la tradició oral.
1: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, que ens proposaran gloses i figures del passat i ens explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
2: A la secció Glos i Glosam, en Ramallet prepara el necessari i se'n va fins al castell per trobar amb en Joan Fortuny, en Nanis, per jugar un poc en ses paraules i posar en pràctica les seves habilitats com a glosadors.
0: I no podíem acabar el programa, com no, sense glosar un poc. Partim?
3: S'altra veu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Has escoltat un tema del disc Enciberna a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Springsteen amb Xafogó, amb dos dels seus membres, en Joel i na Iraia. Benvinguts, gràcies per ser en aquest, en aquest programa de Ràdio Far. Vos explicava antes i vosaltres també ens hi compten els oients que tenim podcast a sa web, per xarxes, estem a Ràdio Far, estem per tot i també tenim una FM que no me la sé, però la posaré perquè la tinc memoritzada en el cotxe, no sé quin nombre és, però també podeu escoltar a Ràdio Far, que posant música menorquina de tot tipus, i ho podeu escoltar per sa ràdio on sigui. Jo no me recordo el nombre, però ho posaré baix. Xafogó, hem escoltat aquest tema Fornells, que és un tema, com el definiríeu? De què va aquest tema? Vam.
1: Però al final tracta de nosaltres, de pues, el que són els menorquins de Menorca per estiu, ganes, pues, això, ganes de festa, platja, i sí, això.
0: Un tema estiuenc, sí.
1: Exacte.
0: Fantàstic. I res, volia saber tots dos com començau. Jo sé que en Joel toques trombó, va començar amb un instrument, va començar a cantar directament. Com començau a agradar vos la música? Hi ha qualsevol moment definitori així pel·liculero o no?
1: Individual o com a grup?
0: Individual. Individual, després anem en el grup.
1: Bé, pues, al final això, pues, de petit comences amb la música, tal, després dius, hòstia, que a lo millor cantar no serveix per cantar només en els sopars familiars. A lo millor serveix per alguna cosa més. A lo millor puc aprofitar. Pues te fiques a classes, tal, no sé què, i al final, pues, mira, quan te dones compte, estàs a un conservatori
0: ja. Liant tots els capvespres, exacte, allà, fent que acabes amunt i avall. I en el cas...
2: Jo, pues, igual, que cantes així de petita, uh-huh. La meva família sempre ha estat super musical, o sigui... Hi ha hagut música sempre, i això, que t'ajuntes amb gent i dius, pues, a lo millor sí que serveixes per algo més que pensar guinaldos de nada. I, pues, res, pues, t'ajuntes amb gent que te motiva i, pues, acabes a una banda.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Amics, amigues, ja hi tornem a ser. Un altre programa de la Gramola, i en aquest cas farem un recorregut per alguns dels saxofonistes de Menorca. Saxofonistes clàssics, altres de jazz, joves, vells, de Ciutadella, de Mitjorn, de Castell o de Mó. Músics que bufen i que mos regalen música amb el saxo. Diferents maneres de fer música, però sempre amb les ganes de fer-mos emocionar amb les seves melodies. I és que, amics, en tenim de molt bons aquí, eh? En tenim de molt bons.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Mercat de Testiu, podcast de música guapa, guapa, a Radio Far. Avui torna un vell amic del programa, un vell amic meu, per suposat, torna en Aram, que com comentàvem, doncs va ser un dels primers convidats en els podcasts fa 500 anys, quan estaven tots tancats. I aleshores, ara ens trobàvem en el seu estudi, en l'estudi de Vini Sound, de Vall Caseva, que és una passada de puesto, on està cuinant coses noves, entre elles aquest nou projecte que té. Drac Negre, que comencen a borinar també, comencen a treure coses i tenen ganes de començar a borinar en directe. I res, Drac mos explica, antes de tot començar escoltant una gravació que ja van editar fa temps, una versió d'Escoltes Vent, de la popular cançó menorquina. I també ens presenten un single en primícia mundial antes de que sortia Spot i aquestes coses, però l'escoltarem avui en el podcast. Doncs espero que us agradi. A xalar!

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest esteu primer... Esteu a ser els primers o... Els primers,
1: jo
0: sí.
1: Jo crec que sí. Va ser no ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart. Sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020. I fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va... Que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que, bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé. Ostres. Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón allà on anéssim. Te recordes que amb Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot... Tothom li quedava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, uh-huh. I sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava. Ja tocava.
0: Tocava, sí, sí, després de tant d'anys. Tu i jo vam xerrar de que ho tenim en comú, amb les artes, crec que és el quart, maquetes, i bueno, no escolt jo les entrevistes que faig, perquè me fa cosa escoltar-me la meva veu, però bueno, suposo que ho van deixar, pues, que el grup s'acabava, que no s'acaba de manera... Mai els grups s'acaben així de cop, sinó que es van morint de finor, suposo, que va ser el cas de Males Artes.
1: Sí, va ser una situació amb la qual teníem aquell tercer disc que estava començat a gravar, vam començar a gravar les bateries i els baixos, i estaven els temes acabats i tot. Però va ser l'època que jo vaig venir a viure a Ciutadella, vas canviar de casa, vas tenir el meu segon fill que va néixer, tenia molt poc temps.
0: I... la vida.
1: Sí, la vida. I totes van morint, una llàstima, va ser una llàstima, però va quedar allí pendent. I sempre tenim aquell repte pendent d'aquells temes, acabar-los algun dia, del treure'ls.
0: Algun dia. Algú farem. Sí, qualque cosa farem. I, bueno, com és el teu, no diré travessant el desierto, però, bueno, aquest camí que t'adú des del final de Males Artes fins a Drac Negre, has muntat alguns projectes entremig, però de temes propis me sembla que no, no?
1: No, exacte. Temes propis, tu saps millor que ningú, és algo molt difícil. Jo sempre... per mi, què vols que te digui, juntar-nos amb un grup o quatre amics, músics mitjanament bons i agafar un tema que ens agrada a tots i tocar-lo, és que no té cap misteri, no? És molt guai i fer-ho bé tampoc és fàcil, però fer temes propis és un altre món, i tu ho saps. I totes, bueno, sempre tenia l'espinilla i tenia moltes idees, moltes mitges lletres, moltes cosetes, però que s'alineen els astros per tenir temps, recursos i companys. Aquí, d'alguna manera, a mi, qui em va fer l'empenta final va ser trobant en Mariano, el cantant que ens vam conèixer amb Roxons, que jo vaig conèixer, ja crec que això ho vaig explicar, amb una mena de concertet que em fa Ferreries de Viejas Glòries.
0: Vale.
1: I allí va sortir aquest tio i dic, d'on ha sortit aquest tio que canta tan bé i a més menorquí i tal, i té aquella veu superautèntica rockera, i des de llavors
0: Mariano,
1: ja li vaig dir...
0: Mariano, sí. Marí, germà de...
1: Mariano Marí.
0: Pere Marí, exactament. Sí, gent que sap fer les coses. Sí, sí,
1: sí, que a més molt autèntic, molt natural, i des de llavors ens vam dir, tu i jo hem de fer coses algun dia, sí, sí, sí. Vam fer la formació de Roxons i
0: de quin any xerram ara? No,
1: això és el 2019.
0: 19. No fa
1: 2019.
0: Tant.
1: No fa tant, i bueno, fa molt a la vegada.
0: Ja, ja.
1: Bueno. Però bueno, va quedar allí, i quan estàvem en aquells assajos, pues, jo de tant en quant amullava la idea, no? I com va venir la pandèmia, de fet, va ser allò que vam tenir un peron d'assajos, i va ser com més temps vas tenir per acabar de composar 4 o 5 temes i amb ell gravar-los, i van estar les maquetes, les demos aquells estan allí rodant des de fa, pues, malauradament, masses anys, però ara per fin ja s'ha cregut que era el moment ja de treure aquests temes al carrer.
0: Per pandèmia te vas baixant aquest pedazo d'estudi que tens.
1: Exacte.
0: Que tens aquí baix, que estàs gravant gent i fent cosetes sempre.
1: Exacte.
0: Que he estat aquí en la huella, que ja sortirà el que van fer.
1: Està ahí el tema, està a punt de salir de l'horno.
0: Aquí vas fer, i vas començar a fer aquests temes, pues, tu, òbviament tu tot sol, aquí vas començar, pues, aquí terres, tens aquí baixos, bateries, també ets havies gravat tu de qualque manera, escrites,
1: sí.
0: O com el fas?
1: Les bateries, bueno, el segon component clau també dintre el Drac Negre per mi és el Gerard de la Fuente. Uh-huh. És un baterista jove de Ciutadella, però que ja fa uns anys que està estudiant a València, i amb ell també havia coincidit en aquesta travessia que tu deies en el desierto, que no l'he explicat gaire, però bueno, del 2011 al 2000, 2014 no vaig fer res, que va ser, allò va ser molt llarg. El 2014 em vaig juntar amb Fragues, que em van cridar perquè cercaven guitarrista.
0: Hòstia, es va, tio, es va.
1: Va fer un parell d'anys, un parell de temporadetes, un any i mig així.
0: Es va,
1: vaig, allò ho vam tancar aquell capítol i vaig muntar una coseta amb en Ramon Torrente i Nadrini, un grup que es va dir Rock Sessions.
0: Rock Sessions, hòstia, tio, no.
1: Res, no va anar un món, vam fer un concert petit. Però allí tocava en Gerard, allí vaig conèixer en Gerard.
0: Vale.
1: Hòstia, baterista d'aquests. Bueno, fa un moment tu mateix me deies offline, no, que diuen, una banda és tan bona com el baterista.
0: Com siguis bateria, sí, sí, sí.
1: Pues en Gerard és un dels millors bateristes que jo conec i un dels millors per tocar més en rock i heavy, no?
0: Bueno, la cosa de mantenir-te en moviment i fer coses i muntar i desmuntar. Exacte. I tal, pues és que acabes coneixent, acabes pues, fitxant. Exacte. Gent, fitxant només de vista, dius, aquest tio o aquesta tia, pues, amb aquest amb el seu nombre, amb el seu WhatsApp.
1: Correcte, exactament, tal qual. Aquella formació va acabar el 2018, però en Gerard i jo sempre vam ser en contacte i sempre teníem ganes de fer alguna cosa. En Gerard se'n va estudiar, i està estudiant a València, i les bateries les he gravat jo, com deies tu, en MIDI, primer per fer la composició, però totes les bateries són reals gravades per ell després. O sigui, jo li passo les pistes a ell, ell té un estudi a València, i toca damunt, ho prepara. Tinc un reel a Instagram penjat de com vam gravar les bateries.
0: Sí, sí, ho he vist en això, tio.
1: He fet dues sessions. Una les vaig fer aquí, a l'estudi, aquí a casa meva, a Vinisound, diguéssim, a muntar la bateria i microfonant aquí, però una sessió també l'he fet allí. O sigui, la bateria la munta ell té microfonia de la bona, bateria boníssima, té Audix, té collonut, tot previs bons i tal, i jo me connecto remotament al seu ordinador, i és com estar a la peixera del costat.
0: Ai, bon Jesuset,
1: el que passa que en vez d'estar a l'habitació del costat, està a València.
0: Estàs a València, tu.
1: Ell està a València i estic aquí, jo estic gravant i estic fent la sessió.
0: I com Gerard, fas les coses?
1: I així està gravant les bateries reals per ell i en Mariano les veus i les guitarres a l'hora de preparar el directe, perquè sí que és veritat que dintre de la composició doncs no ha participat en Josep Febrer, perquè encara no hem tingut temps, la veritat és que no ens dona la vida. Ja. Josep Ferrer també és un molt bon músic, un guitarrista que de Ferreries també.
0: Josep Ferrer.
1: Que el vaig conèixer ell tocant amb un grup de versions que es deien Estruendo, crec, i em vaig quedar amb la copla.
0: Ah, Maiden, cony. Vale.
1: Sí, clar, clar,
0: clar, clar, sí, el vaig, sí.
1: Claro,
0: sí.
1: I dic, ep,
0: bon fitxatge.
1: I també és molt curiós l'anècdota amb ell que ens ho explica, m'ho deia i diu...
0: Josep Ferrer, no l'he dit mai, jo, sí. Clar,
1: clar, oficialment es diu així.
0: Dic, ho diu Maiden, jo no l'he dit.
1: I el vaig anar a crear. Quan ja pensava que el grup havia de sortir endavant, necessitava un guitarra pollo bo perquè el directe soni, i ell es va apuntar al carro, i en ell estàvem, ara preparant els assajos, m'ha faltat anomenar la bassista, Josep és el guitarrista, la bassista Nairis Portella, que també la conec de Rocksons, també de Ferreries, molt joveneta, molt empenta, molta energia també.
0: Que guai.
1: I superbé. Entonces, la banda està preparada, els temes els tinc gravats, només tinc 4 temes propis encara. En tinc 4 o 5 més ahir, però allò que no les acabo d'acabar mai, sempre costa molt acabar els temes, la veritat. Tinc 4 covers fets també, tots ja estan acabats per a punt de sortir. Un ja està, escoltes ben, l'altre és Xuroi, ja ho dic aquí si vols.
0: Olé, també.
1: Però també una versió molt especial, ja te l'ensenyaré.
0: Vale. Sí, ho he sentit jo, en exclusiva. Després, ja, llavors que també ja ho sentiré un altre.
1: I ara el single que trobarem ara serà Deliris.
0: Vale.
1: Que, bueno, com parla la nota de premsa que estava preparant una miqueta, és una cançó que parla de la, bueno, de les malalties mentals que fan que una persona que tens al costat, que de cop no està bé, de cop ja és que dius, ostres, és que com si no hi sigui, no? Com si de cop hi ha alguna cosa entre tu i ell que et separa i no pots comunicar-te bé amb ell i et fa molta ràbia i molta frustració.
0: Ja, sempre, tu sempre és bon rotllo, les lletres, eh? Sempre.
1: Sí. És el que tenim els que ens agrada el Javi.
0: Sí, ja m'ho donen altres males artes, les lletres eren super cenizes i tal, i bueno, és el que...
1: Sí, no em surt fer coses happy flower.
0: Ah, no, quan estàs happy flower estàs per altres coses, i quan estàs així, no? Sí, si me lo dices o me lo cuentas.
1: Tal qual.
0: Aquest tema de l'Iris, que sortirà d'aquí uns dies, però avui dimarts surt aquest podcast i el podeu escoltar a Radio Far en exclusiva, vull dir que ara quan acabem l'entrevista, doncs... pues ja l'escoltareu aquesta cançó. I aquesta formació, llavors estàs preparats per fer un bolo,
1: sí,
0: ja, no?
1: Sí,
0: teniu,
1: sí.
0: Epa, tenim
1: si
0: repertori.
1: Si no estem preparats i si no hem sortit, és perquè no hem tingut el temps material de quedar i preparar i assajar.
0: Vale.
1: Però ara ja tenim 3 assajos estipulats per Nadal i Cap d'Any.
0: Ha que fer alguna cosa el 2026, aquest
1: sí,
0: primer directe
1: sí,
0: de Drac Negre.
1: Cosa
0: han de fer, han de que no.
1: Amb
0: aquesta formació, jo sé que escoltes ben, sí que teniu alguna col·laboració externa, sí, també, que potser t'agradaria...
1: Sí, home, i tant, s'hauria d'anomenar Anna Maria Camps, perquè va ser un poc també la coincidència que ella la vaig veure que havia estat fent això que està fent de Nahash, o no sé com es pronuncia.
0: Jo tampoc, jo toca ni ells, tio.
1: bueno. I que estava molt guai, i llavors jo, des del moment en què aquesta versió la volia gravar, ja volia combinar veu femenina i masculina, que, bueno, que també hem de dir que això també la idea inicial, te recordaràs tu, la vam fer amb na Joana Pons del 2004, que cantava en Rafa Males Artes i na Joana Pons.
0: Encara tinc sa foto marcada de diari, tio.
1: Aquella col·laboració que, de fet, amb na Joana, quan ens hem vist, aquest estiu l'he trobat, l'he fet jo de tècnic, l'he sonoritzat algunes vegades, i cada vegada ho comentem, i també ho recordo amb molt bon rotllo.
0: Quina passada va ser allò, tio.
1: I allò va ser una cosa també que volia fer-ho donant-li una volta, no? I tot, també he sonoritzat a Ana Maria Camps amb altres coses i m'ha al·lucinat la seva lírica i la seva capacitat vocal i com ho deia. A més, va ser una col·laboració molt curiosa, perquè també haig de dir que li vaig fer la proposta de cantar quan ja tenia pensat de fer el videoclip. I em va dir que sí, llavors vam anar a gravar el videoclip sense haver gravat la cançó encara.
0: Que bona. Tot ho fas al revés.
1: Sí, sí, tot ho faig al revés, com diu en Fito. La casa per el tejado.
0: Tio. Sí, sí, sí. En aquesta Escoltes Vent col·laboren amb Maria Camps i més gent, no?
1: Ah, exactament, perquè sobretot bueno, és que és una persona molt important també en aquesta versió, clar, no se'n pot oblidar, per favor, en Sergi Ameller, de fet, aquestes primeres notes de piano que sonen en aquells acords amb novenes, això és algo seu, completament seu.
0: Sí, sí, sí.
1: Que aquella versió que fèiem antigament amb Males Artes inicialment no tenia piano, i li vam cridar, vam cridar a ell perquè vingués, i va fer aquesta adaptació a ell, després vam afegir el violí, de llavors na Núria Guas, cosina de la meva dona. I aquella versió de piano li vaig demanar a Sergi, me la pots tornar a gravar, per favor? I efectivament ho va gravar de dalt a baix, el tirón, i és increïble les notes que hi posi, també hi fa uns tocs bluseros de tant en quant, i a més m'ho va passar en midi, me recordo, perquè ho vam dir, diu, jo t'ho passo en midi i ja ho corregeixes. Vaig posar tot dalt a baig, vaig estar mirant, dic, és que no tinc que tocar res, és que què haig d'anar a tocar jo? Que el millor pianista, teclista, per mi, de rock i de molts altres estils que hi ha aquí a Menorca.
0: Sí, sí, és un monstre, en Sergi.
1: I el videoclip, jo volia que en Sergi sortís, ja hi havia de sortir, però llavors va tenir una situació personal que no li va venir gens bé, i llavors en el videoclip, perquè algú ha sortit tocant les tecles, va aparèixer a Eva Pons, teclista de Roxons, i que, bueno, que també inclús amb ella havíem xerrat un moment donat, si hem de sortir, quan sortíssim a sonar, si en Sergi no pot o no vol, o si al millor, no sé si impulsaré de teclats, eh? Això és un altre dubte que tinc, la veritat, ja ho comentarem ja de manera opinió, perquè no són primordials els teclats dintre del rock, però donen una pinzellada, no?
0: Entonces, bueno, clar que sí, hombre.
1: Però
0: sí,
1: per posar la imatge, Neva va sortir a donar, que també sap tocar aquesta versió, perquè també l'ha après de la versió d'en Sergi.
0: De la versió d'en Sergi.
1: Sí, la tenia ben estudiada ella.
0: Que bona. I amb gent, no, també?
1: Tens raó.
0: És que clar, tio, que t'has tirat tot, que t'oblides de tothom.
1: Hi ha moltes col·laboracions, i jo t'ho deia al principi, abans de començar, que no se pugui que se m'oblidi, i després es faci que se'n passi. La portada del disc, que havia de ser algo també, ja que fèiem tot amb tant, amb aquest nivell d'excel·lència, no? Amb na Maria Camps, amb en Sergi Meyer, pues la portada la va fer ni més ni menys que en Pablo del Cant.
0: Has dit Pablo antes, jo no sabia qui era.
1: No sabies qui era.
0: El puto del Cant ha fet sa...
1: La portada del Drac d'Escoltes Vent. El single d'Escoltes Vent.
0: Vale, ostres.
1: Aviam, el Drac en si, el Drac, logo del Drac, pròpiament el va fer la meva filla.
0: Vale.
1: El vam fer junts, la Isona Pino, la meva filla.
0: La teva filla, sí.
1: Va agafar la imatge de la sargantana menorquina i la vam anar modificant fins a convertir-ho en aquest drac, no?
0: Fins a fer un drac negre.
1: Amb la posició de la sargantana negra menorquina. Exactament. Aquesta portada li vaig enviar al drac en Pablo i dic, a ver con esto. I ell li va donar el relleu, li va donar el foc, li va posar les lletres, li va posar el color de sorra.
0: No ho sabien, això.
1: Molt minimalista, però amb molt de gust.
0: Vale.
1: Sí, sí.
0: Ostres, mira, sí, qui ho posa, tio? Si som un inútil, no faig els deures. Contra que Pablo, un saludo, tio.
1: Que tot queda en casa, no? Perquè damunt també de les primeres gravacions inicialment amb la JM, any 2004, 2005, 2006, que els hi vaig acabar el disco de Triste Páramo fa un parell d'anys.
0: També, tio, sí que els hi vaig fer un podcast de Triste Páramo, que vam fer connexió amb Nova York, o allà on estigui ara, tio.
1: Pues li vaig demanar, oye, Pablo, ¿cómo lo ves? Podries... Sí, sí, pim-pam. M'ho va enviar i estic super agraït perquè dona aquell detall que et quedes a gust.
0: Sí, sí, ostres, que bueno, comptar amb en Sergi, comptar amb en Pau, comptar amb gent d'aquella època, doncs és fantàstic, home, que guai.
1: Doncs ara hem de mantenir el tipus.
0: Ara hem de mantenir el tipus, sí. Me dius que, bueno, que no, supos que no teniu encara cap concert previst, no. Concretament, però, bueno, algú hi ha que fer en aquest
1: sentit. A veure, dins del meu cap, la meva idea és estar preparats per sortir en Setmana Santa i estiu.
0: I fer alguna
1: cosa. Però, bueno, també és un estil musical cal que no hi ha molta demanda a Menorca, entonces haurem de veure quan estiguem preparats.
0: Bueno, tio, si mentre autoprodu... el fes que van fer...
1: Sí, això em va...
0: Van rebentar, que jo no es pot anar, però van rebentar, m'han dit.
1: Doncs és una llàstima que no estiguéssim preparats nosaltres per aquella època,
0: pues,
1: sí.
0: Doncs, bueno, pues, això l'any que ve començava a tirar...
1: Ja ho pots ben dir.
0: Començava a fer campanya des d'aquí, perquè...
1: Tinc que parlar amb els organitzadors, ja em diràs qui ho va fer.
0: No tinc ni idea, veurem, tio.
1: Sí, però sí, la idea meva és l'estiu, un poc abans d'estiu, estar preparat per sortir.
0: Molt bé. Doncs sí. Pues estarem esperant aquests directes de Drac Negre, amb aquesta formació tan interessant, amb aquest bateria que jo encara no l'he vist tocar, vull dir que tinc ganes de veure...
1: Dels bateristes d'aquests que li foten l'empenta...
0: Sí, si fa temps que m'ho dius...
1: I que rebenten la caixa, doncs...
0: Vamos, que és que t'agraden a tu.
1: Exacte.
0: I tenim més temes, he sentit...
1: Sí, n'hi ha tres temes més meus acabats... Bueno, em fa un poc de coses dir meus.
0: Acabats vol dir gravats o escrits?
1: Gravats.
0: Ah, sí. Vale.
1: Gravats. Però, bueno, d'ells n'hi ha dos que l'estribillo en la frase que haig de dir literalment, a la frase que saps que jo no estic mai acabat de... Està convençut? Està gravat tot, però la veu falta acabar de... la puta frase, perdó, com per dir de l'expressió, de la paraula. Em falta acabar la frase de l'estribillo. Però aquests quatre temes ja estan fets i en tinc

0: Iris Portella al baix, i qui sap si hi haurà teclista o no, ja veurem. Si bueno, en Sergi ja, ens vol venir a donar una mà...
1: Bueno, ja us començaré. Clar que sí, home. Menys siguem més rigorant.
0: Tal qual.
1: Gràcies, Adam, tio. Molta llarga vida del Drac Negre i anem sentint a veure què foteu.
0: A tu per seguir amb aquests podcasts tan fantàstics.

natural. Es badallant sa porta en sa clau ancestral. Com els vents de silla, sense impediments. Raig de sol quan brilla, adormes a la ment. Si es calçant sa sabata i fermam esperó, no farem bret.

ens cala poder o s'arregant en escat. Et s'ha desblat força bé la cadira d'un dels cants. Sues que l'altre un glop a cabra salada en esmortant secret fins a l'altritxa encantada. Està gros baraneta sa pell a cala escorxada somiant que l'entusqueta has degullit sa bramada. Rodolàs macà sa taula sa taulera un gut esplà de mà ocella sa falconera.

la llum del far que et mostra el camí que no has de fer. Perquè en recordis, jo seré el vent que en el teu

i a la pluja que llanega pels teus vidres a l'hivern. Si tu em recordes, aquí seré sempre que ho vulguis, en tu viuré. Perquè em recordis quan passi el temps,

que te'n vagis amb tu jo partiré. Si tu em recordes, aquí seré. Sempre que ho vulguis, amb tu viuré. Si tu em recordes...

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba amb l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat l'apaga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem un ull en el foc a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mor de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duia a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, aigua, la calç s'anava fonguent a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant que allò cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia passar altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.